0: La teva ciutat és la teva herència. Només hi han dos condicions.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: Que el soroll no ofegui la teva veu ni pertorbi el teu son. I que mantinguis el seu aire net perquè la teva ciutat sigui més habitable. Has heretat una gran terra. Cuida-la.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: parlarem d'allò que ens emportem dels espais naturals però que no hauríem de tocar. Penseu en les petxines, els fòssils o els potets de terra o de sorra que us heu endut de record de llocs que heu visitat i ja sabreu a què ens referim.
1: En els últims 4 anys, els agents rurals han fet prop de 300 actuacions relacionades amb la preservació de fòssils, minerals o altres materials que trobem a la natura. Han interposat un total de 13 denúncies, 10 relacionades amb l'extracció de fòssils i 3 per endur-se minerals.
2: Cada año en los aeropuertos de Costa Rica se decomisan entre 5 y 6 toneladas de conchas marinas extraídas de nuestras playas. Las conchas marinas son indispensables para nuestros ecosistemas.
3: Hay personas que se llevan una concha, como es persona que he visto que se lleva las botellas de refresco de 3 litros llenas de conchas.
2: Las conchas marinas son una barrera natural contra la erosión costera y el desgaste de las playas.
0: De petxines provenients de Costa Rica, de Mèxic, de Tailàndia o de qualsevol altra platja del món, n'hi ha a moltes de les nostres prestatgeries.
4: Bon dia, Centre de Geologia de Menorca.
0: Hola, bon dia, que podríem parlar amb l'Agustí Rodríguez, sisplau.
4: Sí, sóc jo.
0: A vosaltres també se us emporten les petxines, no?
4: Sí, clar. Bueno, a Menorca una de les principals característiques de les seves platges és que tenen un elevat contingut d'elements que anomenem bioclàstics, és a dir, de fragments de petxines, de cargols, etc. I això fa que siguin potser més atractives, no? I que sigui bastant la gent que s'emporta arena de les platges.
0: La Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat prohibeix expressament endur-se aquests elements de la natura, però a la pràctica...
4: Cada any es decomisa el control de l'aeroport entre 1 i 2 tones de material geològic. Si no ho aturem, acabarà sent més freqüent i llavors sí que és que ens preocupa que hi hagi una afectació sobre el medi.
0: Per minimitzar els impactes d'aquest saqueig, el Centre de Geologia de Menorca recupera les pedres, petxines i sorres decomissades a l'aeroport i amb l'ajuda de voluntaris cada tardor les retorna a les zones d'on són originàries. L'Agustí ens ha dit que de moment no els consten danys al medi derivats d'aquesta pràctica, però els preocupa el que pugui passar, així que marxem a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona perquè la biòloga Montserrat Ramon i el geòleg Jorge Guillén ens expliquin què pot passar si ens enduem sorra o petxines de llocs especialment sensibles.
5: Aquestes petxines tenen un paper important dintre de l'ecosistema. Són les cases dels uns crancs ermitans. Bueno, tenen aquesta funció de protegir altres espècies, no? També hi ha espècies que creixen a sobre d'aquestes petxines, o sigui, creen hàbitat.
6: Depèn una miqueta de la constitució de la platja. Si nosaltres anem a les platges de Barcelona i analitzem els grans, probablement tenim un 2, un 3% biogènics, bosques, biosous... Però anem a altres platges, com per exemple doncs Mallorca, Menorca, que aquí els components són el 95%, 96%. Llavors, clar, quan nosaltres tenim una platja que està constituïda per components que són biogènics al 100%, el que estem és sostenint la sorra de la platja, el balanç sedimentari de la platja, ho estem modificant.
5: I també aquests on són molt abundants, a l'estar sobre del sediment, fan una funció de, diguéssim, evitar l'erosió d'aquestes platges.
0: Però aquesta problemàtica va més enllà de les platges. Els agents rurals són els encarregats de vetllar perquè ningú s'emporti de la natura el que no toca. Tenen una unitat especial que coordina la d'Ampicon per vigilar els més de 5.000 espais d'interès paleontològic i els 200 d'interès geològic que tenim a Catalunya i que poden ser atractius per col·leccionistes, buscadors de records i també gent que comercia amb minerals o altres materials.
7: Per exemple, fa ja un parell d'anys que amb el Geoparc Orígens, els Pallarsos, estem fent un seguiment perquè hi ha una activitat hi ha una sèrie de gent que es dedica a espoliar un mineral que es diu epidota, no? Quan cristal·litza presenta un color verd oliva, verd festuc molt bonic, que té molta sortida a nivell de mercat, i aquí ja hem fet alguna denúncia en aquest sentit, no? Hem identificat diverses persones que es dediquen a això.
0: El Geoparc Orígens és el principal focus del problema, però a l'Adam no li costa trobar més exemples, alguns ja superats i d'altres en plena esplendor.
7: Mira, el cas més clar, jo crec que tots tenim al cap, és el tema dels volcans de la Garrotxa. De petit havíem anat d'excursió i tornaves amb un parell de bosses de grava de restes volcàniques, no? El nivell de degradació que va arribar a patir, per exemple, el Croscat, va ser molt gran i avui en dia a ningú li passa pel cap fer això, no? L'apilament de pedres, aquesta mena de moda que hem començat a veure, no? Doncs això també té una afectació a nivell de la microbiologia de la zona, doncs, que s'ha posat en coneixement i mirem d'estar-hi al damunt.
2: Simplement brutal.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
2: Pareu bé l'orella. Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
3: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al Sendes, un programa de la xarxa Més que combina continguts de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Tres continguts que composen el capítol 517 i que desplegarem en els propers 25 minuts. Sumari i comencem. Al nord-est del Berguedà hi ha una serra no massa alta, però amb molta personalitat, el Catllaràs. Territori de gran interès natural i també patrimonial, de passat industrial relacionat amb el carbó que el va transformar.

0: formar fa poc més d'un segle. Avui ha quedat com a patrimoni. La guia de muntanya Violant Bonet, de l'empresa Bioguia, ens parla dels indrets més destacats a visitar pel Catllaràs. Quarta etapa de la ruta de los 3.000 Ibones entre l'Aragó i França. Avui, compte, perquè anem amb la més exigent. El Xavi Tió la descriurà en breus moments i també, com sempre, ens farà la fitxa tècnica. I quart capítol dedicat a Escòcia i als quaderns del viatger. Avui fem l'etapa més urbana, un recorregut per la seva elegant, aristocràtica i històrica capital, Edimburg. És en Josep Grau qui ens ho explica. Us agraden els nostres continguts del dia? Sí? Doncs no falteu a la cita i acompanyeu-nos. Va, que marxem. Preludi, avançala, prèvia, porta d'entrada. Moltes paraules i expressions podrien definir una gran serralada que tenim al país, que va d'est a oest. De vegades queda en un segon terme, eclipsada per la seva germana gran, els Pirineus. Òbviament, parlem dels Prepirineus, aquesta gran unitat geològica que, situada al sud dels Pirineus, disposada en la mateixa direcció paral·lela, ha quedat moltes vegades relegada a un segon pla. Els Prepirineus són un conjunt de serres molt diverses. Una d'elles és el Catllaràs, una serra que se situa al sector nord-est del Berguedà i limítrof amb el Ripollès. Un contrafort rocallós calcari, delimitat al nord per la Pobla de l'Illet i la seva vall, a l'oest pels cingles de Malanyeu, al sud per la Clotada de la Clusa i a l'est per les serres de Montclús i Pigota, camí del Ripollès. I entre aquest espai protegit que s'inclou en el Pla d'Espais d'Interès Natural sorgeixen un seguit de punts tant naturals com patrimonials que el caminant pot anar cosint a peu a través de pistes i de camins. En parlarem amb la guia de muntanya Violant Bonet, que gestiona l'empresa de guiatge de natura i patrimoni del Berguedà i el Bages, Bioguia. Ens posem en marxa i la Violant comença explicant-nos un indret força proper al nucli urbà de la Pobla de l'Illet. Es diu La Rotonda, però ara comprovareu que no és ben bé el que sembla.
1: No està exactament ubicada dalt de la muntanya, està a la carretera que va cap a Ripoll, però està relativament a prop, i és una petita esglesiola romànica que està ubicada al costat del monestir de Santa Maria de l'Illet, un monestir romànic molt important que caracteritza una miqueta doncs, tot aquest patrimoni tan ric que tenim en aquest nucli de la Pobla de l'Illet. I és una rotonda perquè té planta circular i és dels pocs exemples que hi ha a tot Catalunya. És molt interessant, realment.
0: Encara que soni estrany el concepte, comencem a ascendir tot avançant cap al sud, pel PRC 52. Proper destí, al xalet del Catllaràs. El va dissenyar Antoni Gaudí entre els anys 1902 i 1905, quan es va finalitzar les obres per encàrrec d'Eusebi Güell.
1: Estem parlant de la construcció de la fàbrica de ciment Aslan, que està situada al Clot del Moro, a cavall entre la Pobla de l'Illet i Castellà de Nuc. I arrel d'aquesta construcció, doncs, Eusebi Güell va encarregar a Antoni Gaudí una sèrie d'edificis per tal d'encabir-hi diferents persones que van venir a treballar en la construcció i en la planificació d'aquesta fàbrica.
0: I és un edifici modernista enlairat a 1.371 metres, de planta baixa i dos pisos, distribuït a dues aigües amb façanes corbades. Contrasta amb el bonic entorn en què es troba. La Violant ens explica el perquè del nom.
1: Sí, es diu xalet perquè era ni més ni menys que l'habitatge per encabir-hi els enginyers que van venir d'Anglaterra per poder gestionar tot el que són les mines que hi havia de carbó a tota la serra del Catllaràs. Aquestes mines de carbó servien doncs, per donar combustible als forns d'aquesta fàbrica del ciment que hi havia al Clot del Moro. I per tant, doncs, aquest va ser l'habitatge que van utilitzar els enginyers i les seves famílies que es van traslladar des d'Anglaterra cap aquí al Berguedà per poder treballar.
0: No massa lluny d'allà trobarem un petit oasi entre fondalades i boscúries. Un punt on agafar perspectiva, on disposar de grans vistes. Un balcó, una terrassa, un mirador, de nom ben abocador, el Roc de la Lluna.
1: És un mirador que està bé, doncs, preparat com a tal, amb unes branes, i que té unes vistes espectaculars de tota la vall del Llobregat, que passa per sota, i des d'allà doncs, podem albirar des de la Serra d'Encija, el Pedraforca, tot el que és la serra la part més oriental de la Serra del Cadí, i també la Serra del Moixeró, amb tots els cims més importants, com són doncs, les Penyes Altes de Moixeró, el Moixeró pròpiament dit, el Puig Llançada, i és un lloc realment espectacular, perquè queda molt molta alçada i bé, s'hi accedeix relativament fàcil, a peu, això sí.
0: Ens hi estarem una bona estona badant i contemplant la vista que se'ns presenta a 270 graus, tant cap a l'oest com cap al nord o cap a l'est, amb l'ajuda d'una taula d'orientació amb tots els cims. El Pedraforca i el Moixeró són els grans protagonistes, però més a prop, sobre un petit pla, hi veiem el santuari de Falgàs. Hi anirem de seguida, però abans encara remuntarem una mica més la pista i ens enfilarem fins una preciosa explanada, caprici de l'orografia, enlairada a 1.550 metres, envoltada de faig i de roquissars. El lloc té relació amb les famílies angleses arribades a aquesta raconada de l'Alt Berguedà a principis del segle XX. El topònim d'aquest màgic indret és molt evident, el joc de pilota.
1: El topònim ve de, ni més ni menys que del futbol, de l'esport del futbol, perquè aquests enginyers i la seva les famílies doncs, utilitzaven aquest espai, aquestes esplanades, el Callaràs, a part de ser una massa forestal bastant important, doncs, té bastantes esplanades, i aquest lloc que els quedava relativament a prop del xalet del Callaràs, del seu habitatge, era el que utilitzaven doncs, per anar a jugar a futbol. I d'aquí li ve doncs, aquest nom de joc de pilota. És una esplanada ben curiosa, preciosa, voltada de bosc i de roques, i bé, doncs, com que era un terreny bastant pla, doncs, els anava molt bé per poder practicar aquest esport i esvergir-se.
0: El joc de pilota és l'indret més meridional de la nostra ruta d'avui. Ara tornem cap al nord-oest. Creuarem el torrent de Vallfogona i ens plantarem a Falgàs, un santuari d'origen romànic documentat ja al segle X i reformat al segle XVII. Com la majoria d'aquests edificis, té una llegenda associada.
1: Representa d'alguna manera doncs, l'origen d'aquest nom de tota aquesta serra i és el lloc doncs, on va començar la presència humana arrel de la suposada trobada de la Mare de Déu, que és una obra romànica. Actualment aquesta Mare de Déu s'ha perdut, però hi ha una llegenda que es diu doncs, que un pastor, pasturant els seus bous, la va trobar entremig d'unes falgueres, d'aquí el nom de Falgàs, de falgueres, no? Aquesta Mare de Déu original s'ha perdut i actualment trobem una Mare de Déu molt bonica, d'alabastre, dins de l'interior d'aquest santuari, que és una Mare de Déu de la llet, a més. Aquesta és una curiositat que potser poca gent la coneix i és que és una Mare de Déu que està donant el pit al seu fill, i a més una còpia de la Mare de Déu original del segle XIV, una Mare de Déu gòtica, d'alabastre.
0: L'església, l'hostatgeria, el restaurant i un entorn preciós fan de Falgàs un lloc d'aturada i de descans. Prop d'allà s'escampen un seguit d'elements industrials relacionats amb la mineria i, en concret, amb l'extracció de lignits, un tipus de carbó que alimentava la veïna fàbrica de ciment Aslan del Clot del Moro.
1: Penseu que, clar, s'havia de baixar el carbó cap baix a la zona de la vall per transportar-lo fins al Clot del Moro i, per tant, hi ha una sèrie de restes arquitectòniques, una sèrie de restes arqueològiques de patrimoni industrial que corresponen doncs, a telefèrics, a l'Empalme, que se'n deien que era el lloc doncs, per on baixaven uns telefèrics fins a baix a la vall, restes de telefèrics, restes de vagonetes, pous, etcètera, etcètera, i totes aquestes restes hi ha un projecte de poder-les senyalitzar perquè la gent les conegui i perquè les puguin anar a visitar.
0: Estructures, doncs, que a poc, entre l'Ajuntament de la Pobla, la Diputació de Barcelona i l'Associació Excursionista de l'Illet, es van situant en el mapa perquè ben aviat estiguin senyalitzades. Testimonis d'un passat industrial que va canviar la fesomia d'una contornada que, no oblidem, és un espai natural protegit, entre d'altres raons, per això.
1: Pel que fa a la fauna, per exemple, doncs podem parlar d'una espècie que està protegida, que és el gall fet. Trobem també el picot negre, els isards, els cérvols, els cabirols, etcètera, etcètera. Tenim diferents espècies de ratpenats. I pel que fa a la flora, doncs tenim una espècie que està considerada vulnerable, que bé, doncs jo des d'aquí recomano doncs, que no es culli, perquè és una espècie doncs, bastant buscada i que no és ni més ni menys que la flor de neu, la Edelweiss. La tenim aquí a la Serra del Callaràs.
0: I moltes coses més ho podreu descobrir per compte propi informant-vos al web de l'Ajuntament de la Pobla de l'Illet, al de l'Associació Excursionista l'Illet o, evidentment, contractant els serveis de la Violant Bonet i la seva petita empresa de guiatges. Bioguia us pot muntar una ruta a mida per descobrir patrimoni natural, cultural o patrimonial al voltant del Berguedà i també del Bages, enfocat per qualsevol tipus de públic. Contacteu amb ella a través del seu web www.bioguia.com. Recordeu, bio escrit amb B baixa.

0: Sindas.
1: Ja sabeu que al programa, a la secció de senderisme, estem seguint la ruta de los 3.000 Ibones, una ruta que té una forma peculiar vista en el mapa, semblant al símbol infinit o a un buit capgirat i posat en horitzontal, del qual avui podem dir, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu es guard.
1: Podem dir que ja hem completat un dels dos cercles. Ens trobem al punt intermedi, hem fet el sector mateix. Més... A veure si no m'equivoco. Hem fet el sector més occidental i anem cap al sector oriental, oi que sí?
2: Ah, això mateix. Reprenem aquesta proposta que ja hem fet les tres darreres setmanes, aquesta travessa circular entre Aragó i França, que, com bé deies, es diu la ruta de los 3.000 Ibones, i a la quarta etapa afrontem l'etapa reina, tant en distància com en desnivell negatiu, i és que del refugi de la Rivet farem un salt considerable fins al refugi Balón o Marcador per un itinerari espectacularment alpí.
1: Això ho has venut bé, eh? Això d'un itinerari espectacularment alpí. Promet i molt, eh?
2: Promet.
1: Estic delerós d'aquesta descripció de la ruta que ens faràs ara mateix. Vinga, som-hi.
2: Doncs vinga, sortim del refugi de la Rivet, quasi els 2.100 metres d'altura, i el primer que hem de fer és desfer els 500 metres de desnivell que vam pujar al final de l'etapa anterior per baixar de nou a la vall principal a tocar de la cabana de Don Blas, al fons de la vall de Rens. El camí està força ben traçat i quan assolim de nou el pla de Don Blas, sense arribar a traspassar la palanca sobre l'agaf de Rens, agafem a la dreta un senderó que entre herba i narets i algun pi ens remunta suau fins a ajuntar-nos un tros més amunt amb el camí principal que havíem deixat el dia anterior. Aquí traspassem ara sí el torrent per un puntet i després d'un tram planer entre herba, matolls i el torrent que serpenteja per entre petits aiguamolls a tocar, acabem el pla i ja veiem al davant la primera pujada forta del dia. Són 200 metres de desnivell en ziga-zagues que es pugen molt bé perquè estan ben traçades fins a assolir els 2.000 metres d'altura. Aquí deixem enrere la vegetació i tenim ara per davant un tram una mica monòton, la vista es perd a l'horitzó amb una pujada suau, ja més pedregosa, per una vall allargassada que es va tancant a poc a poc. Passem vora els petits llacs de Remulis fins que arribem al capdamunt de la vall a tocar del port de la Peira Sant Martín, fronterer amb Aragó, a 2.300 metres. Poc abans d'arribar al coll tenim un trencall que és per on hem de continuar, però anem a fer un cop d'ull al coll proper per veure a l'altre cantó l'embassament de Campoplano a tocar del refugi de Respumoso, final de la primera etapa. Retornem al trencall que dèiem, proper, que havíem trobat poc abans, i comencem el tram més alpí amb caràcter del dia. Continua la pujada, passem els darrers trossets de terra i herba, i ja per trams completament pedregosos, amb algun trosset de tartera i algun de petits blocs granítics, després d'unes ziga-zagues fortes, arribem a enfilar-nos als 2.700 metres del coll de Can Balès, on tenim una vista magnífica per darrere nostra del Balaitús, aquell gegant que dèiem, ara li veiem la cara est, la vessant est. El coll canviem de vall i tenim per davant una baixada per un autèntic caos de blocs de pedra enormes que haurem d'anar trampejant com puguem, fent més d'un equilibri per anar seguint les fites que ens van indicant el camí revirat entre el mar de pedres per on ens toca navegar en un entorn remot i solitari, un entorn preciós. Superats els primers 200 metres de desnivell, un parell de quilòmetres enllà del coll, el camí es torna una mica més humà i ens apareixen els llacs de Can Balès, preciosos, entre grans codines de granit ataronjat de formes arrodonides, però on comencen a aparèixer ja els primers trossets d'herba arran d'aigua després d'aquesta llarga travessia de pedres dels darrers 5 quilòmetres. Continuem el llarg descens d'aquesta vall i encara des de bastant d'alçada tenim al davant una bona panoràmica del Vinyimal, el gran massís on ens acostarem a l'etapa següent. Més proper tenim sota nostra l'idíl·lic Pla de la Gola, entre pastures verdes i un riuet on hi ha el refugi Balón o Marcador. Poc a poc la pedra va desapareixent i en un darrer tram combinat amb herba entrem en un bosc de pi negre que ens acompanya fins a l'enorme edifici modern del fa poc remodelat refugi Balón, al meu gust desmesuradament ampliat. Final d'aquesta excel·lent etapa reina de la travessa de les 3.000 Ibones.
1: Això de desmesuradament ampliat, imagino que han fet un mamotreto, no?
2: És una cosa...
1: No hi ha paraules. No? En fi, els francesos de vegades també, no? Com tots, són humans i de vegades també s'equivoquen, no?
2: Jo crec que no més aviat desentona amb aquell entorn magnífic. En fi, un edifici excessiu.
1: En aquell entorn alpí. Bé, anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda. Déu-n'hi-do, eh?
2: Doncs estem parlant de 18,2 quilòmetres.
1: Caram, per ser alta muntanya, 18 quilòmetres són molts quilòmetres. Desnivell.
2: 1.230 metres de desnivell positiu i 1.420 metres de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Acabarem rebentats. Temps.
2: 8-9 hores, tranquil·lament, per anar trampejant l'entorn de blocs pedregosos de la baixada del Coll de Can Balers.
1: Avui el grau de dificultat, imagino, que serà alt, de l'1 al 5.
2: Fàcilment 3,5, per no dir-te 4, en una etapa ben una etapa completa.
1: I quines són les referències que trobarem de la ruta?
2: Doncs a internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta, amb el nom 3000ibones.com, 3000 amb números, tot junt, 3000ibones.com, i tenim també el mapa 3000ibones de l'editorial Alpina a escala 1:25.000.
1: Doncs vinga, que anem ja per la cinquena. Serà, però, en el proper programa. Gràcies, Xavi, fins aleshores.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
1: Temps per descobrir, doncs, Escòcia i concretament l'Escòcia més urbana. Temps per viatjar a la seva capital, Edimburg. El seu nucli antic es vertebra sobre un gran llom que, de punta a punta, té aproximadament uns 1.600 metres de distància i que es coneix com la Royal Mile, la milla reial. Al seu voltant, una munió d'edificacions i de llocs molt i molt interessants. Tot seguit amb el Josep els descobrim i també parlarem de la gastronomia escocesa. No té gaire bona fama, però ja veureu com hi ha sorpreses agradables. Quart capítol, els quaderns del viatger, dedicat a Escòcia.
3: Vam fer la ciutat del pastís, el que és més paisatgístic, que va ser l'illa d'Escai, i el que és les ciutats, Edimburg. Ens va donar temps a fer-la quasi tot en un dia sencer. Sí que és veritat que jo recomanaria fer-la amb dos. O sigui, en un cap de setmana, si va en un cap de setmana, més que suficient. És molt pintoresca, una ciutat que val la pena potser anar-hi a la tardor. Per què? Perquè és una ciutat que, òbviament, a Escòcia plou, 90% dels dies, per tant els terres estan humits, és pedra, tot és tot també empedrat, i jo crec que no, anant-hi la tardor li dona aquesta mística més literària, no? I es veu trista, però jo crec que és aquest encant d'Edimburg. Sobretot, punts a destacar, Victoria Street, que és el carrer on tothom s'hi para a fer la foto. La Royal Mile queda a dalt i és un carrer que ja està baix. El mateix carrer fa baixada, que llavors et porta a la plaça on penjaven la gent d'Edimburg. El Victoria Street és com el punt més fotogènic, per dir-ho d'alguna manera, part del castell, que és la palma de les fotos a Edimburg. On sí que vam entrar va ser al Museu Nacional. Crec que és una de les visites potser obligatòries a la ciutat, perquè és una passada. O sigui, té moltes sales. Hi ha 3-4 ales del museu, que totes tenen una temàtica, no, en qüestió, doncs, naturalesa, indústria, tecnologia, coses quotidianes, després també cultures d'altres llocs del món. Totes estan en aquestes ales i és un dels punts que, i sobretot si va amb nens, que cal anar-hi, cal passar pel Museu Nacional. Realment, la Royal Mile a l'agost val la pena de visitar-la, perquè a Edimburg hi fan espectacles al carrer culturals, llavors a cada punt et trobes que a certes hores hi ha espectacles diferents. És curiós de veure i és com un afegitó més, no? Doncs si, tal com he dit, que potser al castell no, millor no anar-hi a l'agost, si t'agrada, doncs, no, aquest aspecte més cultural, doncs potser val la pena. Altres punts, com dèiem, el Grass Market. El Grass Market just està situat als peus del Victoria Street, que és on hi havia les execucions públiques. De fet, al mig de la plaça hi ha com un petit, no és a dir mosaic, però està marcat, no?, el lloc on hi havia la forca per penjar. I és la plaça on hi ha els pubs i on hi ha potser més ambient a la nit o als capvespres, per això, doncs els pubs i per menjar, etc. Després hi ha el cementiri, on diuen que la J.K. Rowling es va inspirar per agafar els noms dels personatges, i on hi ha la famosa història del gos Bobby, que ara doncs Edimburg hi ha posat diners per també que sigui un punt turístic, i va posar una estàtua del gos. Els cementiris allà a Escòcia jo crec que tenen un diferent punt de vista que els que tenim aquí, sinó que allà els tenen com si fossin més parcs. Aquí seria com un lloc més de culte, més reservat. Jo crec que allà els, la seva cultura és totalment diferent a la nostra en aquest sentit, i és molt corrent doncs això, veure'ls oberts, veure gent passejant per allà. I jo crec que doncs el de Greffiers Kirkyard crec que val la pena doncs passejar-hi. Continuant, doncs hi ha el Calton Hill. Jo crec que és també un dels punts potser més turístics d'Edimburg per les vistes que té. És un parc que queda com a l'altre extrem d'Edimburg, i totalment passejable i recomanable d'anar-hi a berenar. Des d'allà tenim unes vistes superxules. A més, hi ha diversos monuments que fan no com aquesta postal d'Edimburg. Hi ha les columnes, a més queda com... la gent s'hi puja dalt, però és alt, i després hi ha com un, si fos un temple així petitó. Ui, la gastronomia. Jo he de dir que un dels plats típics de la cuina escocesa no vaig tenir esma de provar-lo, que són els haggis. Només llegint la carta jo ja se'm va regirar l'estómac. Els haggis és un triturat de vísceres, de tot, cervell, cor, o sigui, tot el que ja no és aprofitable del bé, tot trinxat, cuinat amb l'estómac, estofat. Aleshores, et serveixen l'estómac del xai amb les vísceres estofades a dins. Diuen que està molt bo. Jo, sincerament, vull dir, amb aquesta carta de presentació, sincerament, no m'ha venit de gust. Jo vaig menjar, sobretot, el primer dia el fish and chips típic tòpic britànic, que trobes a tot arreu, i després em vaig voler endinsar més en la cuina escocesa, sobretot el pastís de carn. El vam trobar diferent en els llocs on anàvem. Al final és la massa de l'empanada amb carn estofada, que la vedella la fan espectacular, allà estofada, i verdures. Tens des d'espàrrecs, bròquil, tot estofat, la veritat és que està molt bo. I un dels plats que vaig tastar i que em va agradar va ser el Cullen Skink, que és una sopa blanca, és una mena de bichisuas, sense ser bichisuas, amb peix. Peix desgranat. Està fumat, no recordo quin tipus de peix era, però és un peix fumat i està, doncs, això, no?, doncs, al mig de la sopa. I és com una sopa de peix, però això, amb verdures, amb porro, i aquest peix fumat que li dona el toc. I la veritat és que està molt, molt bo. En la gastronomia en general tenia poques expectatives, més que res pel que et venen, no?, de la gastronomia britànica. He de dir que en certs punts em va agradar molt. O sigui, em va sorprendre pel fet de... jo em considero una persona bastant carnívora, llavors tot el que és estofat de vedella i la carn estofada estava molt bona. Però em vaig menjar també un estofat molt típic d'allà que estava molt, molt bo. Beguda, a veure, estem a Escòcia, terres de whisky, de ginebra i de cervesa. La Santíssima Trinitat. En el meu cas, no sóc molt amant del whisky, però vam anar a una cervesera a Inverness, de cervesa artesana, tenia diversos tipus. Si t'agraden, no, les begudes alcohòliques, doncs aquestes tres begudes jo crec que les has de provar. En el meu cas, no era molt amant del whisky, no el vaig provar, però sí que les cerveses i la ginebra, doncs sí que vaig tenir el gust de provar-les, i les escoceses estan molt bones. O sigui, jo crec que és recomanable aturar-se en un pub i demanar-la local.

0: fet possible el programa d'avui l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a escoltar la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.
1: Bona nit.
2: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
3: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
4: Informació, música, entreteniment.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho convideu en programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
2: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol. Resta damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
1: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
4: I parlant d'emocions...
5: 25. Epa!

0: Ràdio Vilasacra, l'emissora que t'estima.
1: Ahir, avui i sempre.
2: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
3: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: 012, la millor resposta.
1: Has vist la Biel? Des que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
0: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
2: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: nou capítol de Vinyes i Vins amb el Víctor Cornejo. Bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El Víctor és geògraf i coixeja. Se li nota tot sovint amb les propostes que ens fa, com la d'avui.
1: Això mateix. De fet, us porto una cosa a la qual jo m'hi he dedicat durant un temps, no? I dic, mira, al final, també per portar aquesta part de les coses que conec i que poden estar molt vinculades a la feina que fa actualment o al que podem fer des d'aquí, no? Des de la ràdio també, que és divulgar, no? I jo crec que és important parlar sobre el català del paisatge, el català del paisatge del Penedès, però també parlar en general del que és el paisatge, anem, del tal com l'entenem. La cosa és que encara que han passat molts anys des de la llei de paisatge el 2005 de la Generalitat i també la normativa, no?, de paisatge del Consell d'Europa de l'any 2000, encara no tenim gaire clar què és això del paisatge i encara tenim aquesta visió del paisatge com allò inamovible, com allò que veiem per la finestra, com allò que veiem des del cotxe, no? I allò que al final ho entonem des del punt de vista romàntic o bucòlic, no? És allò. I quan més bucòlic, més bonic és el paisatge, no? De vegades és allò que ens queda, allò de dir, ui, que bonic aquest paisatge. Ui, vam anar a Andorra i hi havia uns paisatges, no? O sigui, sobretot relacionats amb la natura, amb aquests espais, grans espais, no? En el qual, doncs, a nosaltres ens porten a que el paisatge, no?, és allò.
0: Pel que fa al paisatge de casa, només ens en recordem quan trona, no? Quan hi ha una infraestructura que l'amenaça, un gran equipament o un nou polígon.
1: Això mateix. De fet, el Penedès té una trajectòria molt curiosa des d'aquest punt de vista, que em sembla que ja l'havíeu parlat alguna vegada, no? Però el fet de que, com us he comentat, no?, d'aquesta declaració del paisatge al Consell d'Europa, no?, des de la Generalitat, doncs també hi ha uns personatges i unes persones expertes sensibles a tot aquest tema i que veuen que és una bona manera també de fer una mica de gestió d'aquest paisatge. Sobretot estem parlant de l'any 2000, estem parlant d'un moment, no?, de boom immobiliari, de grans canvis territorials, de grans infraestructures també, no?, en el cas, no?, del TGV que passava per aquí o fins i tot el que és, no?, l'aglomeració, la construcció de polígons industrials per tot arreu, no? O sigui, aquesta és una cosa que tots la tenim com a realitat i que va passar aquí al Penedès. Això va fer, doncs, que abans de generar els que després es diran els catàlegs de paisatge, no?, i sin tota aquesta planificació de catàlegs de paisatge, sorgeix la carta de paisatge de l'Alt Penedès. Que era com una necessitat de dir, ei, nois, hem d'endreçar això, hem de posar en valor, hem de donar-li aquest valor patrimonial al que tenim, perquè si no, aquí ens passaran pel damunt, no?, i ens trinxarà tot, o fins i tot decisions polítiques que al final que es prenen sense tenir en compte tot això.
0: Des d'un despatx a Barcelona,
1: aquesta és la idea. I la veritat és que jo sempre defenso molt aquella carta del paisatge. La podeu consultar online, està online, la podeu consultar, i la veritat és que jo crec que ara, 2024, encara és moderna. O sigui, encara es diu, ostres, i com és que no m'havia assabentat que aquesta carta existia, no?
0: Perquè no sé si ha tingut molta utilitat.
1: Clar, la cosa
0: si
1: és...
0: van abocar molts esforços i em va sortir bon element, una bona eina, però no sé fins a quin punt ha estat útil aquests anys.
1: Jo crec que aquí hi ha hagut un problema de divulgació. Aquí hi ha hagut un problema de donar a conèixer, no? I després, per una altra banda, evidentment, com que venen són gestions polítiques, al final també hi ha la política al darrere, i si allò et ve d'un color polític que no és el teu, doncs ja, no, això és d'uns altres, no? Però en realitat estem parlant d'una cosa que és molt més transversal, molt més interdisciplinar, com és el paisatge. Perquè, permetem-me que llegeixi el que defineix, no?, tant la declaració del paisatge com la llei del paisatge, del que és el paisatge, no? Es diu que és qualsevol part del territori tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta a l'acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions. És a dir, la intervenció humana, que al final que és la que elabora el paisatge, aquí ja m'heu sentit dir moltes vegades, no?, el pagès, no?, que és al final és el jardiner, no?, és la persona, no?, que se'n cuida d'aquest paisatge, de mantenir-lo i de cuidar-lo, però també hi ha aquesta part de gestió i que l'administració ha de tenir en compte. Aquesta nova accepció o aquesta nova manera d'interpretar el paisatge, doncs al final ens porta a que parlem d'una altra manera i que ho tinguem en compte d'un punt d'altra vista. Deixa'm també llegir el que diu la llei de paisatge en el seu preàmbul. Diu, aquesta riquesa paisatgística, parlant de la riquesa paisatgística de Catalunya, constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social i històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i que esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic, en particular per activitats turístiques, però també per les agrícoles, ramaderes i forestals. Aquí ens està parlant de tots els que podem ser gestors del paisatge i fins i tot de com es pot gaudir, no?, d'aquest paisatge també, no? I això és una cosa que ens porta directament a nosaltres i que ens porta en el nostre entorn també. En estar a tants pocs quilòmetres de Barcelona, no?, aquesta influència de l'àrea metropolitana, doncs ha fet que al final ens veiem afectats amb infraestructures, però això ja històricament, perquè al final és una cruïlla de camins des de sempre.
0: Des dels romans.
1: Des dels romans, per tant, al final. Però després tot el que queda, tot el que tenim al mig, doncs al final és el que també hem de preservar, sobretot si ens ho sentim propi. Com hem comentat al principi, aquest català de paisatge al Penedès ha tingut una complicació afegida, més que res perquè és l'última vegueria que arriba, els catàlegs de paisatge.
0: Sí, perquè quan diem catàleg del paisatge al Penedès fem al·lusió a la vegueria Penedès.
1: A la vegueria Penedès,
0: és l'últim catàleg que s'ha confeccionat.
1: Això mateix. Teníem, no?, comarques centrals, teníem, de fet, ja teníem fet, diguéssim, els catàlegs en el qual el Penedès sortia reflectit, no? En aquest cas, comarques centrals, que tocava la banda de l'Anoia, no? Després, la regió metropolitana, vale? I després també el que és Camp de Tarragona. Per tant, diguéssim, era aquesta cruïlla, no? Millor dit,
0: clar,
1: ara, en el moment de tornar a rellegir això, no?, i fer el català de paisatge del Penedès, doncs també ens trobem amb la dificultat aquesta d'haver intentat crear, no?, un imaginari que sigui propi del Penedès. Però el Penedès és molt divers. El Penedès és molt, molt, molt divers, parlant de la vegueria, no? Des de la zona de l'Anoia, no, que toca Anoia, com és també, doncs, la zona de mar o la zona de Baix Penedès, no?, amb la zona central de la plana del Penedès. Això, jo recordo, jo vaig participar en una d'aquestes sessions de posada en comú de què és el que s'havia de corregir, quins eren els valors i després també quins eren els punts, no?, que estaven afeblits. La cosa és que en el resum i en el resultat no distava gaire del que ja s'havia parlat gairebé 10 anys abans, no?, o fins i tot 20 anys abans amb la carta del paisatge. Les problemàtiques han continuat. Tot això em lliga amb el tema de com us deia, problema de divulgació, de que els ajuntaments no saben que tenen aquestes eines, que els ajuntaments no saben que hi ha unes eines associades a aquesta carta del paisatge que són tan útils com poden ser aquestes, les fitxes de bones pràctiques del paisatge vitivinícola, que ens diu com ha de ser, recomanacions de com plantar per tenir millor rendiment i perquè sigui una bona disposició, com disposar les vinyes, el millor aprofitament de l'aigua, que ara és tan important. Això ja va sortir ja a la carta del paisatge, i aquestes recomanacions i aquestes fitxes de bones pràctiques. Ara, si no han arribat els tècnics municipals, que són els que haurien d'haver donat, o els sindicats agraris, no?, que al final són la gent que al final gestionaria, doncs això és que s'ha trencat, no? L'acadèmia va fer una feina, perquè això està fet
0: per
1: l'acadèmia, els experts, va arribar fins al departament corresponent i després no va haver una manera, o almenys es va quedar només en una conferència i ja està, no?
0: Amb bones intencions.
1: Sí, clar, i a mi això em fa molta ràbia. Això, diguéssim, ho reivindico des d'aquí, perquè aquí, justament, amb això quan l'estava rellegint aquesta fitxa, doncs està dient com tractar la vinya, com fer, doncs, la biodiversitat de l'entorn de la vinya, que sempre ho parlem aquí, que és el que fa que el nostre paisatge sigui perdurable, no?, i que el nostre paisatge, a més, pugui ser sostenible en el temps, ho trobem allà, no?, i dius, però si ja està escrita fa 20 anys i ara no, i si ara estem allà com a correcuita, no?, a veure com ho tirem endavant. D'aquí també hi ha un altre tema, el tema de la integració paisatgística dels polígons industrials. Surt allà ja. Recomanacions de com han de ser les teulades, de quin color han de ser els polígons. I dius, no s'ha fet cas a tot això. I són recomanacions, clar, com que no és llei, doncs al final es queda així, no? I el problema és que després tot això, saps,

0: El paisatge és aquesta part bucòlica i punto, no? No que realment és tot allò que veiem i que al final afectarà també en el nostre futur. Fent una mica d'estudi, sortien unes cosetes i a l'acord de tractament de les rotondes. O sigui, són cosetes que també tenen molt en compte.
1: Es volien unificar, no?
0: Sí. Hi ha un estudi molt interessant en el qual es parla de les entrades i sortides als pobles, no? I jo crec que aquí al Penedès en tenim de moltes que són molt singulars i que a més corresponen al que nosaltres interpretem com el que és nostre, no? O sigui, la identificació amb aquest paisatge i que a més ens dona aquesta identitat. El paisatge té molt d'identitat i pertanyem a aquell paisatge i per tant l'hem de cuidar i l'hem de gestionar, hem de saber gestionar-lo. Si hem de provocar un canvi o si creiem que aquell canvi ens suposa doncs un progrés econòmic, no? O diguéssim també una dinàmica, l'hem de tenir en compte i hem de tenir en compte com afectarà allò al paisatge. I en els catàlegs hi és. En el català s'està parlant dels riscos, t'està dient d'aquells llocs millors per col·locar tot això, o allò que s'ha de protegir, no? Allò que després s'ha de traslladar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho ha de protegir, no? Ara, de fet, ara ja no hi ha revisions de POM, perquè és una cosa que no és popular, no? Però en les últimes revisions de POMs que es va fer en ajuntaments, hi havia molts que feien protecció, no només de l'arquitectura, sinó també d'indrets del valor paisatgístic, i es basaven en els catàlegs. Això era quan doncs, hi havia uns tècnics que eren sensibles a tot això, o veien que era important per això mateix, pel fet identitari que significa el paisatge. Jo crec que l'hem de valorar en el moment que es valora, en el moment que es té en compte, i després, en el moment de gestionar-lo, l'hem de tenir en compte sí o sí. En aquests moments, fa 20 anys, era com urgent. Ara ja és...
1: Ara fem una mica tard.
0: Ara ja fem tard i el que hem de fer són trossets, no? Hi havia també una tota una mena d'estudi, sobretot a Itàlia. A Itàlia també està bastant trinxada, encara que creiem que és com molt el paradigma també de paisatges, no? I de paisatges bucòlics. N'hi ha algunes zones que sí, però d'altres no. També hi ha molt, diguéssim, la banda del darrere, no? I hi ha uns estudis que parla del paisatge dels intersticis. Què fem amb aquell lloc que queda entre una via del tren, un poble i una autopista? Què fem amb aquest raconet?
1: Espais lletjos, no? Per definició.
0: Clar, espais lletjos perquè dius, ostres, què fem amb tot això, no? Hi havia tot un estudi de veure com es protegien, que era tan senzill com fer-lo servir com un jardí, com una plaça, com una zona, diguéssim, o d'esbarjo o el que sigui, però tenir-lo en compte, no? La cosa és que, clar, aquí hi ha propietat i mira, això es queda municipal i ho cuidem nosaltres, no?
1: Clar, perquè si l'obvies, el que passa és que acaba degenerant,
0: clar,
1: brut i sent un focus de problemes.
0: Clar, clar, i això em relaciona amb el que us deia abans, un dels objectius del preàmbul de la llei de paisatge, la qualitat de vida. Al final, el que ens entra pels ulls, el que vivim, no? L'entorn on estem, si és harmònic, vale? Si és divers també, no? ens dona doncs, això, una riquesa en la qual sentir-nos reflectits i a més tenir en compte des del punt de vista de al final, parlem així, no? Doncs de la felicitat, una miqueta, no? Del que seria la felicitat de les persones i de les persones que compartim no? Tot aquest paisatge. Hi ha uns elements, a mi m'agradaria que els oients i aquells que estan interessats entrin a la pàgina web de l'Observatori del Paisatge, entrin i vegin el document, no? I sobretot aquells penedesencs, o qualsevol, que vulgui, no?
1: Que busqui el que seu busqui, catàleg de que, la
0: sí,
1: seva zona.
0: La seva zona, de la seva... Estan dividits per unitats paisatgístiques, no? I per tant, dir, ostres, què és el que diu de la meva unitat, no? I adonar-te'n de que sí, de que realment està tan ben caracteritzat d'allò que són els valors i també aquells riscos que potser tu no coneixies i que des de peu de carrer, des del teu barri, des del teu poble, dius, ostres, no, és que això ho hem de protegir, perquè el català de paisatge diu que hi ha un risc que pugui passar això. I això... doncs al final ens fa que siguem més conscients de tot allò que tenim, no? No fa falta que siguem urbanistes, no fa falta que siguem geògrafs, sinó que al final que siguem les persones que trepitgem el territori i les que ens adonem d'això. I sense fer una foto, això és molt important, no fem una foto del que és, perquè, per exemple, ara, en aquests moments, i ja ho hem parlat molts dies, no? La sequera ens comporta uns paisatges nous. Hem d'estar preparats per ells, d'acord? I després, per una altra banda, com gestionem perquè aquests paisatges olímpiques.

0: impacte en aquests paisatges d'aquesta sequera sigui el mínim possible. Que al final repercutirà en nosaltres. I dic, ostres, recuperem la carta del paisatge del Penedès de l'any 2002, que ens deia de com plantar la vinya per aprofitar millor l'aigua, no? O què plantar al voltant, o com fer la bancalat, no? Coses d'aquestes que al final dius, ostres, per què no s'han acabat fent, no? En conclusió, i diguéssim també parlant del que és els catàlegs en si, hi ha un punt que és molt molt interessant, vale? Que és quan es parla de dels objectius, no? De qualitat paisatgística, vale? Els objectius de qualitat paisatgística, no? Hi ha tot una declaració d'intencions, en realitat, no? Del que és el paisatge del Penedès. Hi ha dos que a mi, diguéssim, vull destacar, no? Un és, de fet, el primer que passa, no? Dels nuclis urbans, no? Els nuclis urbans percebuts com un conjunt harmoniós, no? Han en especial atenció a la silueta i a les façanes perimetrals i les entrades, però també els parcs, les places i els carrers, no? Que al final és el que ens fa a nosaltres identificar els nostres pobles, no? I moltes vegades allò, ei, allà tenim la Granada, no? Allà tenim Vilafranca, allà tenim l'Arbós.
1: I és la imatge del nostre dia a dia.
0: La imatge, no? Llavors, a vegades, quan això es distorsiona, diem, ai, no? És allò, ostres, això. Ara bé, si és que afegim alguna cosa, que ho fem amb plena consciència, vale? De que realment s'afegeix i que afectarà després en un futur. I després, per una altra banda, que és quan parlem del paisatge de la vinya, vale? Jo crec que també per arrodonir, no? Va associat a altres conreus i formant part d'un paisatge agroforestal, ben preservat, dinàmic i productiu, que mantingui la combinació de referents culturals, les parcel·les, els camins, els murs, les barraques, els pous, les masies, els cellers, no?, que els dotin identitat pròpia a la finalitat de motivar el valor afegit dels productes agrícoles. Fixeu-vos tot el que diu el català de paisatge en una cosa tan especial. És tot, no? I al final el que ens sostindrà que això, que siguem més feliços, no?, i que millorem, o que siguem, fins i tot, millors persones en un millor entorn.
1: Carai, sí que aconseguirem coses.
0: Sí, no? Vinga, va, posem-nos-hi.
1: I tant, que sí, ho farem. Víctor Cornejo, moltes gràcies, que tinguis un feliç dia.
0: Vinga, gràcies a vosaltres. La nit.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: La Habana és una ciutat molt bonica, una ciutat que conserva els encants de temps ençà, quan encara era molt més espectacular que ara. Com bé sabeu, La Habana actualment no es troba en el seu millor moment, però el relat que us explicarem avui ens situa uns 40 anys enrere. L'habanera La Habana se llama Elena. És una bonica habanera que ens porta a La Habana i magnifica la bellesa de la ciutat, personificada en la bellesa femenina, la d'una dona a qui el seu autor ha perdut. El text d'aquesta habanera és de l'historiador espanyol Antonio Serrano de Haro i diu així: Velero que la mar surcas con escolta de sirenas, llévame a la isla de azúcar en donde me espera Elena. Sus ojos tanto destellan, dan tanto olvido y socorro, que no necesito estrellas ni la farola
1: del mar. Radio La Sacra.
0: La Habana se llama Elena. Elena se llama. Y cambió su nombre Elena por el de La Habana. Y cambió su nombre Elena por el de La Habana. Llevo por mapa el pañuelo que me bordó una mulata, con las hebras de tu pelo en un trozo de bata. Ya se ve la costanera, ya se toca el malecón. Tu abrazo es una palmera y el puerto tu corazón. Abans de continuar parlant del text d'aquesta habanera, expliquem un breu detall d'Antonio Serrano de Haro. Aquest intel·lectual espanyol nascut l'any 1929 a Guadalajara va ser ambaixador espanyol a Cuba i allà, on va passar un llarg període, lamentablement va perdre la seva esposa, a qui va escriure un poema. Un poema que us acabo de llegir, sí? La lletra de l'habanera La Habana se llama Elena. És un poema d'amor, enyorança i esperança d'un marit a la seva difunta esposa. Sentiments a flor de pell. El poema fou presentat a finals dels anys 80 del segle passat i musicat l'any 1990 pel gran Càstor Pérez, de qui us vam parlar en l'episodi 29 del noticiari d'habaneres. I ara sí, anem al gra i parlem del que ens diu La Habana se llama Elena. Escrit en primera persona, comença demanant l'anada a Cuba, suposem que des d'Espanya, en un viatge màgic, escortat per sirenes, diu, fins a l'illa de Sucre. Sí, Sucre, que com sabeu és, o millor dit, era una de les matèries primes més importants de Cuba a nivell mundial. Allà a Cuba l'espera ella, Elena.

L'Helena era una dona d'ulls preciosos, tant que l'autor els compara amb els estels del firmament i fins i tot els col·loca per sobre del morro, que, com sabeu, és el far que corona l'entrada a la Bahia de l'Havana.

I ara que ens trobem a meitat d'obra, penso que potser us pregunteu per què explico aquesta manera que ens parla d'una difunta quan el que toca aquesta temporada és parlar de Cuba o llocs de Cuba. No correm, a poc. Alguns potser ja sabeu per on van els trets, però tot arribarà. Aquesta manera parla de La Habana, molt més del que sembla. Seguim amb dues estrofes més. Ens parla ara d'un mocador. Un mocador fet amb detalls que recorden a Helena. Concretament cabells i retalls d'una bata. Un mocador que porta en si l'essència de La Habana. També l'essència d'Helena.

ara, la darrera estrofa és la clau. L'autor personifica la Habana en Helena, quan atribueix als encants de la dona dos elements representatius de la bellesa de la capital de Cuba: les palmeres i el malecón. Com veieu, per l'autor d'aquesta obra, no hi ha dona més bonica que Helena, ni ciutat més preciosa que la Habana.

0: Finalment, l'Havanera repeteix la tornada on, com hem dit abans, reitera que l'Havana es diu Helena, tot dotant dels encants d'una a l'altra i viceversa. Martí, com ho veus això?
1: Bon dia, amics amants de l'Havanera. Aquesta manera és molt bonica i pel meu gust es canta menys del que s'hauria de cantar. En Castor Pérez la va musicar meravellosament a l'alçada del text, un text de gran bellesa que parla de l'Havana, també d'Helena, on l'una per l'altra equipant la seva bellesa. Per un costat la bellesa femenina i per l'altre la bellesa urbana, fins a arribar a un punt on del que es parla és de bellesa en majúscules. Mireu-vos-ho, o enteneu-la com us agradi, però al final aquesta manera el que parla és de bellesa, d'una bellesa excelsa, una bellesa que porten en el seu si tant Helena com la ciutat de la Havana. A Helena no la podem veure, però la Havana, tot i el pas del temps, continua bella. Us puc dir de primera mà que és una ciutat d'una bellesa excepcional.
0: Gràcies, Martí Bacardí. Acabem aquest episodi amb l'Havanera que ens ha portat a descobrir per alguns i recordar per altres la bellesa de la Havana. La Havana se llama Helena, pel grup Duet.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Protecció Civil recorda més que mai la importància dels confinaments, afegeix fins i tot que la llei de Protecció Civil permet sancions en casos greus d'incompliment que poden arribar als 150.000 euros i després a l'apertura d'un expedient. Judit Huerta.
2: Sancions que en cas d'incompliments de confinaments ordenats per incendi no s'han aplicat mai a Catalunya perquè primer algú ha d'obrir un expedient i això en plena emergència és complicat. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
3: A partir d'aquí ja, si aquest hi ha un incompliment, doncs les normes per regla general tenen un procés de sancionament quan no es compleixen.
2: Però sobretot en el que s'aferren els serveis d'emergències és en l'autoprotecció i la millor manera, recorden, en cas de foc és confinar-se.
3: Però si el que fem és sortir a fora i ens enganxa el foc o el fum també, per un camí, doncs som nosaltres el que directament afrontem aquest risc, no? I per tant, doncs, és molt complicada aquesta situació. És un risc molt alt, amb molta potencialitat de que tinguem mal.
2: Les infraccions de la llei de protecció civil se solen aplicar a negocis o activitats de risc que incompleixen la normativa que data de 1997.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions...
1: 23.
2: Vale.
3: Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené.

0: El cavaller de mil anys.
1: El cavaller de mil anys era un senyor ric i poderós, valent i decidit, amb bons sentiments, però molt amic de donar-se una vida regalada i de no privar-se de cap gust ni de cap plaer. Totes li ponien i estava satisfet de la vida, però es dolia només que fos tan curta. Sempre deia que li hauria agradat de viure mil anys. Una nit d'hivern, freda i plujosa, un pobre captaire va demanar acolliment al seu castell. El cavaller el va fer passar. Li va oferir un lloc vora la llar de foc on cremaven uns bons tions i va fer que li servissin un bon sopar. El captaire era un home que havia corregut mig món i tenia moltes coses per explicar. Al cavaller li agradava la conversa i la va fer petar llargament amb el captaire. Van parlar de tot i de tothom i el cavaller va acabar per dir-li que trobava que la vida humana era massa curta i que a ell li hauria agradat de viure mil anys. Aleshores, el captaire, assenyalant-li un tronc que hi havia vora la llar de foc a punt de ser-hi llançat, li va dir:
2: la vostra vida durarà tant on durarà el tronc.
1: El cavaller es va impressionar amb les paraules del captaire i va fer retirar aquell tronc de la llar de foc. I l'endemà, ell mateix el va anar a enterrar en una torratxa solitària que s'alçava en un cap de la carena, satisfet de la penyora que aquell tronc representava per la durada de la seva vida. Van passar els anys i el cavaller continuava la seva vida regalada, sense privar-se de res, de totes les coses que li agradaven. Caceres, puntades, xefs, banquets. Però es va anar fent vell. I vell. I les forces el van abandonar, fins que ja no es podia ni bellugar. Tots els seus es van anar morint, així com els que els venien al darrere. Va arribar un moment que ja ningú no sabia ni qui era i com que havien passat tants i tants anys i la manera de parlar de la gent havia canviat molt, ja no es podia fer entendre amb ningú. El seu casal va canviar d'amor i els nous que van venir el van respectar encara que no el coneixien de res. El pobre cavaller, avorrit ja de la vida, baldat, xacrós, sense poder-se entendre amb ningú ni valer-se per ell mateix, desitjava morir-se d'una vegada, com mai no hauria imaginat que es pogués desitjar. Però per més que no menjava, la mort li feia el sort i ell continuava vivint. I així anaven passant els anys, amb gran desesperació del vell i miserable cavaller de mil anys. Un dia va visitar aquell casal un savi molt savi que s'havia dedicat a l'estudi de les llengües antigues i de les maneres de parlar d'abans. Les havia preses als llibres vells i als manuscrits que havia trobat regirant les biblioteques dels avis. Els amos de la casa li van dir que tenien un vell molt vell que parlava d'una manera que ja no l'entenia ningú. El savi va dir que li agradaria molt que li fessin conèixer i el van acompanyar fins al racó on sempre s'estava, quiet i silenciós, el vell cavaller. S'hi va posar a parlar i, efectivament, es van poder entendre. El vell senyor de mil anys li va explicar la seva trista història i li va demanar que anessin a desenterrar el tronc que anava lligat amb la seva vida, que feia vora mil anys que havia enterrat a la torratxa solitària que s'alçava encara al cap de la carena. I van anar de seguida i el van trobar allí mateix, on el cavaller deia que l'havia colgat. I tot seguit el van dur a la casa i el van tirar a la mateixa llar de foc on havia de ser cremat feia tants i tants anys, la nit freda i plujosa en què el captaire hi va trobar acolliment. La Les flames es van anar apoderant del vell tió i el van anar consumint a poc a poc, a poc a poc. I la vida del vell cavaller de mil anys es va anar extingint, extingint, fins que es va anar morint. Dolçament, dolçament. Al cap de tants i tants anys de solitud i d'amargor.

0: Avui, a Catalunya...
1: Més d'un 84% de la població...
2: sap parlar català.
3: 7 de cada 10 persones...
0: el saben escriure.
2: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
4: Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent.
2: Fa 30 anys...
1: 3/4 parts de la població entenia el català.
3: Però només la meitat el sabia parlar.
4: La gran majoria no el sabia escriure.
3: Gràcies a l'esforç de tots...
0: el català s'ha estès i és una llengua consolidada.
2: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
2: Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol, i canta per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cadernera, una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola. I el flabiol sembla que no sap dormir i canta per no estar sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però als homes i a les bardisses deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques, piuladisses i canta per no estar sol. Pere Rovira.
1: Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa. Com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: ser major d'edat, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Recordem que abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o productes derivats. Al web donarsang.gencat.cat hi ha tota la informació relacionada amb la donació de sang: preguntes freqüents, usos de la sang, punts de donació fixos i mòbils i notícies relacionades amb la donació.

0: És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
1: Si vols tenir tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i web rodaliescatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
0: Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En plena arribada de les altes temperatures, Barcelona reforça els recursos per protegir la població. Aquest estiu la ciutat ampliarà la seva xarxa de refugis climàtics amb un centenar de nous espais Maite Boada.
2: Amb el pas dels anys, la temperatura mitjana a l'estiu a Barcelona va augmentant. També s'incrementen les onades de calor i la durada d'aquestes onades. Per evitar les morts provocades per la calor, sobretot en infants, persones grans i persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries, l'Ajuntament incrementa els refugis climàtics amb 100 punts més. Ja n'hi haurà 500 i assenyalarà de manera concreta els punts dels parcs on hi ha millor confort tèrmic. Amb tot, Marta Villanueva, la regidora de Salut, insisteix en la necessitat de beure aigua.
3: Recomanem beure aigua de manera sovint, sense esperar a tenir set. Quan apareix la set és que hi ha un indici de possible deshidratació. L'ús d'ulleres de sol o de protecció solar, però també l'ús d'aquestes i d'aquests espais dels refugis climàtics.
2: L'any passat, 375 persones van morir a Barcelona per l'impacte de la calor.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Informació, música, entreteniment. 107 de la FM.
5: Xarxa audiovisual local.
6: A l'Alt Empordà.

0: Margoșe, Margoșe, eu ne rudă cioca mai dergată, pe au pulidoi rumuleată, pe au pulidoi rumuleată.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o amb parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
1: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 62 a les 16 hores i 37 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de l'èxit.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: si el sucre és el nostre combustible i el necessitem per viure, per què no és bo? O sigui, per, ni que sigui poc, podria haver-hi una miqueta de... no sé?
1: Perquè hi ha una confusió aquí en la terminologia. Una cosa són els hidrats de carboni, que sí que són el combustible que necessitem, que s'acaben convertint en glucosa, i l'altra cosa són el sucre que trobem als aliments i que trobem al supermercat, i que és el sucre que ens posem al cafè amb llet per dir alguna cosa, que és un sucre, és un hidrat de carboni, és un sucre refinat, que no és bo per la salut perquè no té nutrients, perquè només són calories i perquè s'absorbeix d'una manera massa ràpida.
0: Sí, però per aconseguir tota la quantitat de sucre necessari per moure'ns, pensava llogar-se i jo que sé, mil coses més, deu ser molt difícil agafar-lo de, no sé, només de pastanagues, bròquil, pomes, plàtans, no?
1: Cereals.
0: Cereals.
1: És a dir, fonts d'hidrats de carboni que ens proporcionen això que en diem sucres, que són útils per convertir en combustible, tindríem sobretot cereals, llegums, fruita i en menor mesura fruita seca i verdures.
0: A mi fa molta gràcia això de l'OMS, per exemple, que sempre ho hem dit, allò dels 25 grams per dia de sucre, no? Com a màxim. Vale, posem pel cas que el trec i em menjo un palet de taronges cada dia, que són quilos i quilos. Segurament doblaré o triplicaré el sucre aquest, però són taronges.
1: L'OMS, quan parla de la quantitat mínima de sucres o màxima de sucres que hem de prendre, fa referència a sucres afegits, és a dir, sucres que no formen part de manera natural d'un aliment. Els sucres que trobem a dins d'un aliment no entren a dins del màxim que recomana l'OMS, perquè es fan servir, el cos es metabolitza d'una manera totalment diferent. Una cosa són aquests 25 grams de màxim de sucres afegits, sucres lliures, i l'altra són els sucres que trobem de manera natural dins dels aliments.
0: Per què la indústria no, això entre tu i jo, però per què la indústria no ens avisa més clarament en els envasos dels prejudicis de tots aquests sucres? Vull dir, per exemple, veus un paquet de tabac i allà hi ha una foto, o diuen fumar mata.
1: Perquè...
0: No diran aquestes les galetes, príncipe maten.
1: Perquè la llei no els obliga, perquè no hi ha una relació causa-efecte directa entre el consum de sucre i, per exemple, desenvolupar malalties com la diabetis. Sabem que hi ha una relació molt forta de correlació, però no ens permet dir si tu prens sucre, et t'acabarà passant això en un tant per cent elevadíssim. En canvi, amb el tabac sí que passa. Última pregunta.
0: Paneles i coses d'aquestes?
1: No, intenta reduir
0: sucre integral de canya i melasses i coses d'aquestes?
1: A substituts de bona qualitat del sucre, sobretot hi hauria la... no sé... l'estèvia, per exemple.
0: Estèvia.
1: Que no és un sucre. Edulcorants no són recomanables.
0: Mel.
1: La mel funciona metabòlicament igual que un sucre convencional, per tant, tampoc és una bona opció, però si menges poca quantitat, realment no importa, mentre no passis de les quantitats grans que recomana l'OMS. És a dir, sucre integral de canya està bé, fins i tot un xarop, sempre que sigui de bona qualitat i sempre que en mengis molt poca quantitat.
0: N'he buscat un que m'agrada molt, xarop d'atzavara.
1: El xarop d'atzavara.
0: Que no sé què és, però
1: metabòlicament
0: m'ha fet molta gràcia.
1: És igual que el sucre, metabòlicament, però si menges poca quantitat, bueno, té algun mineral per allà o alguna vitamina que és interessant.
0: Molt bé, doncs ho intentarem, va.
1: Vinga, ànims, que tu pots.
0: Vinga.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: 107 de la FM.
1: Tot el que no cal saber quan no ho vols saber. El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
2: Iaia.
3: Mana.
2: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
3: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
2: Un eclipse?
3: Sí.
2: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
3: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
2: I a quina hora?
3: A 9:15. Que no ho sabies?
2: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
3: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
2: I anirem junts, iaia?
3: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
2: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
3: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
2: Ah, sí?
3: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
4: La xarxa. La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.
5: Tanca els ulls.
6: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bé anar.

0: Doncs bé, sí que ja la sintonia que ens acompanya i ens prepara per escoltar, doncs, aquests bons àpats que ens preparen els nostres cuiners de la ràdio. En aquest fogoní de Vandal, avui tenim la Joana Molins, que és la que avui ens portarà, doncs, aquests plats. En Ventura Cantó el tenim, doncs, de reportatge, que ens explicarà. Joana, bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, aquest en Ventura ens fa el salt.
1: L'Aventura s'ha anat de voler avui.
0: Mare meva, mare meva. A veure les novetats. A veure, Joana, avui ens portes dos plats, no?
1: Sí, dos platets, sí.
0: Fantàstics. Són suau, molt suau, suau.
1: Perquè si no, no anem bé. T'hem de posar a rotllo tots.
0: Molt bé, com sempre, això t'hem de tenir la intenció, no?
1: Exacte, la intenció.
0: Doncs, de fer-ho. Sí que molta gent ara està parlant, Joana, no sé si tu fas moltes coses al vapor.
1: Sí, al vapor també, sí.
0: Jo no m'agrada les coses al vapor. Trobo que hi noto massa el gust.
1: Ah, de la verdura?
0: De la verdura, per exemple.
1: No, a mi m'agrada, sí.
0: Vale, a veure què ens portes, va, vinga,
1: bueno,
0: avui.
1: Doncs avui us porto de primer una amanida amb fruits secs i formatge de cabra i una mica de codony, si li voleu posar. Llavors farem un enciam de roure, variat de fruits secs per amanida, d'aquests que ja venen, que hi ha fextucs, tot això ja tot pelat, que ja ve pelat. Si no ho teniu, hi podeu posar nous, pelades, o hi podeu posar ametlla, i podeu posar el que us agradi.
0: Però aquestes... passes amb bastanta quantitat?
1: No gaire. Jo no n'hi poso gaire, una cullerada repartida. Llavors, un rulo de formatge de cabra, sí? Si us agrada molt el formatge de cabra, aquell més gros, si no, un de petit. Rulo petit. Vinagre de Mòdena, vinagre balsàmic de Mòdena, oli i sal. I llavors, doncs, això són els ingredients que porta.
0: Tens costum de fer amanides també si és a l'hivern, no?
1: Aquesta és d'hivern, perquè jo aquesta a l'estiu la trobo amb el formatge de cabra, els fruits secs i tot, la trobo que carrega més. Jo aquesta sempre li faig a l'hivern.
0: Doncs vinga, anem-la a preparar, va.
1: Llavors, netejarem com és normal l'enciam. Com el tinguem net i escorregut, el tallarem. Jo el tallo una mica amb les estidores, perquè si no aquelles fulles tan grosses com punxes, te se posen a la boca, i el tallo sempre una miqueta.
0: Si quedes amb un tros de
1: fulla fora. Quedes amb un tros d'enciam, que entra, surt, i el tallo una miqueta. Llavors, doncs, com el tinguem, el posarem en un bol, i llavors hi posarem l'oli, hi posarem a la sal, llavors hi posarem el vinagre de Mòdena, i llavors, al final de tot, i posarem el balsàmic, aquest que és més espès, un bon raig. I llavors el codony, si li volem, agafem una mica de membrillo d'aquest de codony, el natural, i el tallem a douets i li tirem. Llavors el formatge de cabra, agafem una paella sense oli, una de petita que tinguem, i posem aquest formatge de cabra a durar una mica. Com veieu que un cantó està una mica durat i ja es comença a desfer, el gireu. Llavors el poseu sobre l'amanida.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors
0: molt
1: aquest formatge es va desfent, perquè si no, esclar, el formatge no te se desfà. Llavors tu ho barreges tot, si t'agrada barrejar-ho tot, llavors ja tallos el formatge, ho barreges tot amb aquesta amanida, i ja ho tenim.
0: Com se'l servir tu, aquest tipus d'amanides? Amb un bol fons, amb una plata, doncs, allargada? Quin és el teu
1: sistema? Jo, si som colla, ho faig cada un el seu plat.
0: Ah, molt bé.
1: Cada un el seu plat, i llavors li poso cada un trosset de formatge de cabra, perquè cada un s'ho faci a la seva manera. Si som dos, ho faig amb un bol. O amb una plata, amb un bol.
0: Bé, però cada un en el seu plat també hi poses ja el fruit sec determinat.
1: Tot. Ja li poso l'oli, poso la sal, ja els hi serveixo a taula, tot a punt. Llavors, si algú li fa falta alguna més, poso les vinagreres i així se n'hi posin.
0: El formatge, quina manera li poses? De mig dit?
1: El formatge d'un dit, gruixut d'un dit, el tallo, compro un rulo d'aquests i el tallo d'un dit o un dit i mig, i ja està. I el passes per la paella i queda molt bo.
0: Ha de ser, doncs... Sí, ha de ser. És ben bé d'hivern, eh?
1: És ben bé d'hivern. Sí.
0: Molt bé, doncs m'expliquem aquests ingredients, per si la nostra audiència, doncs, se n'ha deixat algun de notar.
1: Molt bé, doncs hi posarem l'enciam, la varietat de fruits secs per amanida, el rulo de formatge de cabra, el codony, que és el membrillo aquest de codony, el natural, no molt, un trosset i el talleu a quadrets. Llavors el vinagre de Mòdena i el balsàmic de Mòdena. Oli i sal.
0: Molt bé.
1: Ja està.
0: Ben senzill, però és qüestió de tindre, doncs, tots aquests productes a mà.
1: Exacte, aquests ingredients a mà. Sí.
0: Molt bé. Doncs vinga, ens anem a posar cap al segon plat, Joana.
1: Molt bé. El segon plat em fa riure, perquè aquest plat jo l'he anomenat bacallà a l'estil de l'àvia.
0: Val.
1: Però resulta que aquest bacallà aquest bacallà fa molts anys que el fan, i aquest bacallà normalment a casa meva sempre el feien per Sant Andreu, perquè Sant Andreu sabeu que diu o fred o neu. Fred o neu. Espera't, ara no em surt la dita. Per Sant Andreu, pluja o neu o fred molt greu.
0: Ara. Jo bueno, doncs, ja.
1: Aquest és un plat que és una mica contundent, encara que porti patates i porti tot això, eh? I resulta que aquest plat se'n deia la graticuloni.
0: Quina gràcia, no?
1: Però esclar, jo no sabia si dius-ho, però jo us explico perquè resulta que ja us explicaré ara. De la manera que es fa, aquesta cassola es posava entre mig de les cames i les àvies la remenaven. Perquè abans jo recordo que la meva àvia portava un vestit llarg fins al
0: sí,
1: turmell
0: sí.
1: I aquells davantals blancs que quasi bé li donaven la volta mm-hmm. amb aquelles puntes
0: sí,
1: i en aquí no portaven la tira, i portaven dues agulles imperdibles
0: sí, sí, sí.
1: I llavors hasta els bunyols tot ho feien així i abans ho deien així. Jo l'he anomenat patates amb bacallà, estil de l'àvia, per no dir això, però
0: gat i collons,
1: això,
0: vinga,
1: gat
0: sí.
1: I collons, això ve d'aquí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Patates
0: molt
1: amb bacallà, la gat i collons. El plat era aquest.
0: Molt bé, molt bé. Queda bé aquest nom, doncs sí, està bé, sí. Eh? Es vinga, que no els ingredients aquests.
1: Els ingredients per 4 persones serà un quilo i quart de patata blanca,
0: uh-huh.
1: 4 talls de bacallà de morro sense espina, 4 ous, que els farem d'usos, all, julivert, oli, sal i pebre.
0: Molt bé. Ingredients senzills.
1: Ingredients senzills,
0: eh?
1: Però no per senzill, és molt bo, eh?
0: Doncs vinga, va.
1: Doncs llavors agafarem les patates i els posarem a bullir, com els bulliu vosaltres normalment, tallades rodones. Però no hi poseu gaire aigua, just que cobreixin. Quan la patata comença a bullir, la tapeu amb una tapadora i compteu mitja hora. Mentrestant, haureu agafat el bacallà, l'haureu, si el compreu d'aquests que el dessaleu vosaltres, el que sigui, el xugareu ben xugat, el posareu en un plat i li posareu un bon raig d'oli i una mica de pebre negre o blanc a sobre.
0: Quan fa... si estigués mestrat,
1: ah,
0: no?
1: Això, un bon raig d'oli, aquest bacallà, en un plat. I a sobre això. Mentrestant, bullireu els ous. Llavors, quan faci mitja hora que les patates estan bullint, obrir o agafareu el foc i posareu el bacallà aquest a sobre. Li donareu volum al foc perquè comenci a bullir, perquè si no tardaria una mica, i amb una cullera aquest bacallà el mulleu una mica d'aquest suc, d'aquest suc de la patata.
0: Sí, sí.
1: Ho tapeu i ho deixeu 15 minuts. Com ha passat els 15 minuts aquests, si us agrada el bacallà amb la pell, li deixeu. Jo li deixo perquè m'agrada. Si no us agrada, el traieu amb un plat i li traieu la pell perquè es treu fàcilment. I el torneu a posar a dins aquí amb les patates.
0: No es desfà?
1: No, sí, ja interessa. Interessa.
0: Va.
1: Llavors, agafeu l'aigua aquesta que heu bullit això i amb un cutxeron la traieu. Però no la llenceu, guardeu-la en un pot. Però en deixeu una mica. Llavors és el moment de treure la cassola del foc, agafar allò que ara no em surt, les manoples,
0: sí?
1: I llavors amb aquesta cassola comenceu a remenar dreta i esquerra. Tapada. Aneu fent així. Com si...
0: Graticuloni.
1: Sí, sí, sí. Com si féssiu un aioli, doncs, però amb la mà. Fent sí. així. Llavors ja tindreu els ous i els tallareu a rodelles. I els hi tirareu aquí.
0: La rodella és gaire...
1: No gaire gruixudes.
0: Va.
1: I llavors, amb aquest all i el julivert, haureu fet, amb el mini pímer, haureu picat all, julivert i oli. I tireu un raig d'oli d'aquest a sobre d'aquestes patates i l'ou dur i tot això. I llavors continueu anar remenant la cassola, anar remenant. Veureu que el bacallà es va desfent, els ous també i les patates també. I tot va agafant, no un puré, sinó que es va desfent i es va barrejant tot.
0: Ai.
1: Com vosaltres us sembla que diu, bueno, a mi ja m'agrada així, no m'agrada més, pareu. Llavors el poseu un moment al foc perquè mentrestant s'ha refredat una mica i si us agrada molt calent. Llavors el proveu de sal, si el rectifiqueu, perquè a vegades el bacallà ja dona el seu punt. Jo a l'aigua sempre hi poso una mica de sal amb les patates, eh? El rectifiqueu de sal i ja està, ja el podeu servir. I llavors feu unes torrades tirant-hi aquest tall i julivert a sobre i bueno...
0: Ai, escolta-me, però, Joana, ha de ser una cosa com massa remenada. No,
1: queda molt bo, molt bo, eh?
0: Sí?
1: Sí, perquè el bacallà, aquells ulls que té, es van desfent.
0: Sí,
1: va deixant els ulls aquells, els ous també es van desfent una mica, però, la
0: és
1: patata...
0: Que, és un plat de cullera, no?
1: Sí. Bueno, jo la menjo en forquilla, perquè però es pot menjar en cullera, eh?
0: Clar, a veure.
1: Sí.
0: Ai,
1: sí.
0: Aquest gratí collons està molt bé, no?
1: Exacte. I si llavors veieu que us faltés una mica de suquet, aquell suquet que quedo tret, li tireu una miqueta.
0: Interessa que quedi una miqueta així, de sucós,
1: una
0: no?
1: Mica, una mica sucós, eh?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I ja està.
0: Molt bé, però fantàstic, és, no?
1: És boníssim, i a més, quan no? Fa fred, és un plat exquisit, eh?
0: Ai, molt bé.
1: Perquè et don...
0: Et dona molta fortalesa i molta vitamina.
1: Sí, sí,
0: molt bé,
1: sí.
0: Joan, anem a explicar els ingredients per anar tancant aquest fogons i davantal. A veure.
1: Són els ingredients per 4 persones. Són 1,25 quilos de patata blanca, 4 talls de bacallà de morro sense espina, 4 ous que els farem durs, all i julivert que hi farem la picada aquesta que us he dit, oli, sal i pebre.
0: Molt bé.
1: Ja està.
0: Uns ingredients doncs ben senzills i bé, que queda aquest plat bacallà.
1: Si teniu convidats, el podeu fer perquè quedareu molt bé també, eh? Sí, si us agrada el bacallà, és boníssim.
0: Jo ara només Joan, així només de pensar tot això si és remenat,
1: sí,
0: no sé, és que m'ha donat una sensació que et sembla que ara que sent massa com ho presentes a la taula
1: no.
0: Si és una miqueta massa desordenat tot plegat.
1: No, queda molt bé, molt bé. Sí, prova'l de fer un dia,
0: sí,
1: i m'ho dius.
0: Sí, oi tant, ja provaré. Bé, doncs aquí tenim aquest suggeriment que es fa a la Joana Molins d'aquests aquest àpat, d'aquesta manera de fruits secs, una manera que pròpiament hivernacle, d'hivern, sí. I també doncs aquest bacallà de la Graticulla. M'agrada.
1: Sí, t'agrada el nom, doncs deixem-li aquest. Jo no sabia si la ràdio ho podia dir, dic que el primer és qual.
0: Doncs bé, aquest bacallà que ens ha portat la Joana del Graticulla, que esperem que el provem, i a veure, ja sabeu, ens ho podeu dir si està bo, no està bo, i a veure, qui s'atreveix a fer-lo?
1: Ah, exacte.
0: Vinga, jo, provaré. Joana, moltes gràcies.
1: Molt bé.

0: I parlant d'emocions,
1: 55.
2: Exacte.
3: Tanca els ulls.

Hi ha una mena de classe de gent obsessionada per dues coses, el pecat i el negoci. Arriben a confabular-se per substituir tot allò que dona gust i no es pot vendre, i per tant és pecaminós, per productes comercials i, per tant, santificats. Exemples: dones de plàstic, nens artificials... L'any 34 ja es parlava d'una fàbrica de fer criatures.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
4: Ràdio Vila Sacra tota la setmana.
5: Des de la sintonia de la Municipal de Vila Sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
6: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
7: Servells Ràdio Vila-Sacra.
6: Una finestra oberta.
8: Una ventana abierta.
6: A un futur sostenible.
9: Etorkizun jasangarri arribat en ardat.
10: Una finestra oberta.
11: A un futur sostenible.
7: Sensacions Ràdio Vila-Sacra.
6: Tal qual.
12: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
13: És Ràdio Vila-Sacra.
12: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
13: Ràdio Vila-Sacra, la de tota la vida.

0: tele he sentit massa presentadors dir: fem una pausa, però no marxeu, tornem en un minut. Si tornes en un minut, vol dir que fas un trajecte de tornada que dura un minut. Si durant un minut estaràs tornant, pots dir que tornes en un minut. Però si vols dir que tornes després de la publicitat, que fas un salt en el temps i tornes, no tornes en un minut. Tornes d'aquí a un minut o d'aquí un minut. Quan fas una cosa en una quantitat de temps, vol dir que fas aquella cosa durant aquella quantitat de temps. Pots esmorzar en 5 minuts, dutxar-te en un quart d'hora o entrenar en una hora i mitja. En canvi, si el que vols dir és que una cosa passarà al cap d'una quantitat de temps, has de dir d'aquí a o d'aquí. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem d'aquí un minut, el casament és d'aquí 2 mesos. Resulta que l'estructura en un minut, en lloc de d'aquí un minut, és un calc de l'anglès. En anglès, in an hour vol dir d'aquí una hora.
1: 100% Empordà.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a WhatsApp.es.
4: WhatsApp, welcome to the English Revolution.

0: pensa amb el cor i actua amb proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
1: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat primer de tot.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra. Escolta'm, que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
9: Ep, ep, ep, ep, ep,

0: L'addicció a les compres compulsives és la tercera causa d'inici de tractament als centres de salut mental, per darrere de l'addicció al joc en línia i als videojocs, que són els majoritaris. Ho constaten les darreres dades de l'enquesta de salut pública. Els experts alerten que no cal tenir un trastorn emocional per caure en l'addicció a les compres compulsives i que tots hi estem exposats. Les persones que cauen en aquesta addicció es van endeutant sense poder frenar aquest impuls, que els dona una satisfacció immediata per caure després en un sentiment de buidor profunda, és el cas de l'Alba.
1: El deute que vaig acumular és tant que al final vam haver d'ampliar la hipoteca, i una hipoteca que hauríem liquidat l'any 2017 l'acabarem de pagar el 2034.
0: El tractament per sortir-se'n no és fàcil perquè comprar forma part de la vida quotidiana i es desaconsella que la persona afectada deixi de fer-ho totalment. La teràpia consisteix a reeducar la conducta de la compra compulsiva perquè qui ho pateix pugui tornar a fer compres de manera saludable.
2: Pensa.

0: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
1: Tanca els ulls.

0: viure.
1: Clàssics amb el món contemporani.
2: Recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
3: Pituanaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
2: Sense que ningú sigui culpable entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda i això queda en el record de tots.

0: frases, Dan Ramon.
1: Qui viatja amb massa pressa perd l'essència del viatge, igual que jo

0: L'Hora de la Gent Gran. Un espai radiofònic per tu.
1: Per tu.
2: I per tots.
1: Escolta'ns.
2: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
0: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
8: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Aguiló i de Francesc Magener. Radiarem dues estrenes. Una sardana cantada. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol. Rafael Figueres Sauladell en el 120 aniversari del naixement. Obligada de tenora i tiple. A Pinya Seca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

acabat d'escoltar a Pinya Seca, obligada de tenor i tible de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona amb els solistes Josep Coll i David Plans. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Aguiló Blasco, en el 138 aniversari del naixement. Josep Aguiló nasqué a Tarragona l'11 de juliol de 1888 i va residir a Llagostera des de 1926. Intèrpret de cornetí, formà part de les cobles La Principal de Cassà i La Principal de Llagostera, entre d'altres, alhora que exercí de professor de música a l'Escola Municipal de Llagostera. Va compondre unes 300 sardanes, de les quals avui una gran part es consideren perdudes o no localitzades. Va ser probablement el primer compositor de sardanes que va escriure obres amb finalitat publicitària. D'aquest estil escrigué L'Anís del Tigre, per una empresa d'Arenys de Munt, i La Veu del Seu Amo, per la discogràfica La Voz de Su Amo, amb dues enregistrades en disc de 78 revolucions. Excel·lent instrumentista, era de caràcter jovial amb tocs de bohemi. Era inventor i segurament per aquest motiu era conegut amb el sobrenom d'enregadora. Per exemple, va intentar comercialitzar un nou model de fanal per a locomotores, un projecte que finalment no va prosperar. A Llagostera va ser objecte de diversos homenatges, en el tercer dels quals li fou dedicat un carrer. Entre les sardanes de Josep Aguiló destaca la titulada Cel Rogent, enregistrada diverses vegades per cobles de primer nivell. Josep Aguiló moria a Llagostera el 27 de març de 1958. Però avui no escoltarem Cel Rogent. Ens decantarem per les sardanes publicitàries. Radiem L'Anís del Tigre, interpretada per La Principal de la Bisbal.

Aquesta era la sardana L'anís del tigre de Josep Aguiló, la interpretació de la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai històric de recerca i de documentació dels nostres compositors parlant de Francesc Mas Gené. Francesc Mas Gené neix a Vidreres el 8 de març de 1912. Fou compositor, director i un dels músics més destacats sorgits de la vila de Vidreres. Instrumentista extraordinàriament polifacètic. Dominava la tenora, el trombó, el violí i el piano. Inicia la seva carrera a la Copla L'Arbocienca l'any 1935. L'any següent passa a la Unió Artística de Vidreres i després de la Guerra Civil forma part de la Joventut Artística. La seva qualitat com a músic el porta l'any 1941 a incorporar-se a la Copla Orquestra Salvatana, de la qual fou tenorista i director durant aproximadament 5 temporades. Aquells anys consolidà el seu prestigi tant com a instrumentista com en la direcció musical. L'any 1947 deixa la Salvatana i retorna a Vidreres per fundar la Copla Orquestra AMOGA, acrònim d'Agrupación Musical Organizada de Grandes Artistas. La major part dels seus components provenien de la Joventut Artística de Vidreres, reforçat amb músics d'altres formacions. Diverses publicacions indiquen que dirigí la MOGA fins a finals dels anys 50 o fins i tot fins al 1961. Tanmateix, la documentació gràfica reunida per Josep Loredo permet precisar que va estar al capdavant de la MOGA entre 1947 i 1950, any que deixa la formació per crear Francesc Mas i el seu conjunt, agrupació dedicada principalment als concerts i als balls, especialment al conegut local El Relicario de Lloret de Mar. Com a compositor deixà un catàleg de sardanes de gran qualitat, entre les quals sobresurten la Sageta, la Gitana, la Pobilla de Casa, Dues Annes o el Noi de l'Estanc. Francesc Mas moria a Vidreres el 24 de febrer de 1993, als 80 anys d'edat. Doncs d'ell escoltarem segurament la seva sardana més coneguda, La Gitana, interpretada per la Copla Bisbal Jove.

Aquesta era una de les estrenes d'avui, Vista Vella, d'Anna Abad, interpretada per la Cobla Maricel. I anem per la segona de les moltes estrenes que ens han arribat i que ens guardarem pel proper programa. Aquesta la va estrenar la Principal del Llobregat el divendres passat a Argelaguer. Colors de tardor, de Jordi Molina, sardana dedicada a l'Anna Llagostera per als seus 60 anys. Esposa d'en Ramon Comas, company de Ràdio La Vall, del programa Vall de Sardanes. Escoltem-la. Colors de

Colors de tardor, de Jordi Molina, interpretada per la Principal de Llobregat. Sardana que s'estrenava a Argelaguer divendres passat. I un acte singular i bastant insòlit es celebrava a Figueres el 27 de juny passat. Es va tractar d'una cantada de sardanes per ballar a càrrec del grup Les Anxovetes. Sardanes de 7 tirades cantades que varen ser ballades. I avui n'escoltarem una bastant inèdita. La sardana no, la lletra sí. El Sereno, en lletra i música, de Josep Coll.

0: dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: El Sereno, lletra i música de Josep Coll, interpretada per les Anxovetes. Els hi ha agradat? Informació per avui dissabte. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré amb la Copla Vila de la Jonquera. A 6:45 de la tarda, Castellbisbal, 18è aplec amb les coples Marinades, Ciutat de Terrassa i Sabadell. Al Pla de Santa Maria, 40è aplec amb la Copla Reu Jove. A Granollers, aplec de nit amb les coples Ciutat de Granollers, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, Centelles, amb la Principal del Llobregat, a Juneda, 45è aplec amb la Juvenívola de Gramunt, a Mataró, amb la Copla Xaloc. A 7:45 de la tarda, Llambilles, amb la Copla Ciutat de Girona. A 8:15 de la tarda, Taradell, amb la Copla Lluïsos. Escó, 36è aplec amb la Copla Vents de Riella. A 8:00 del vespre, Calafell, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Tarragona. Escaldes-Engordany, amb la Copla Ciutat de Solsona. A 8:45 del vespre, Arenys de Mar, amb la Copla Montgrins. A 9:00 del vespre, a Olot, vigília del 63è aplec amb la Principal d'Olot. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Copla La Flama de Farners i Roses, amb la Copla Foment del Montgrí. Fem una primera parada i ho farem a l'aplec de nit de Granollers per escoltar la sardana que el tancarà, interpretada de conjunt. L'aplec de Granollers de Francesc Camps, amb la Copla Marinada.

Acabem d'escoltar l'aplec de Granollers de Francesc Camps. Es l'oferia la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Olot. 63è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A les 11 del matí i a les 5 de la tarda a Vilaplana, 21è aplec amb la copla Reu Jove. A les 12 del migdia a la Granada amb la copla Catània. A 1:15 del migdia i a les 6 de la tarda a Molló amb la copla Vila de la Jonquera. A la 1 a Montellà i a Martinet, copla Rosaleda. A 6:15 de la tarda a Viladrau, 76è aplec de Matagalls amb la copla Genissenca. Per les 7 de la tarda a Calonja amb la copla Salvatana. Al Vendrell amb la copla Juvenívola de Sabadell. A Mollà amb la copla Berga Jove. A 8:15 del vespre, Sant Pol de Mar, copla Ciutat de Terrassa. A Malgrat de Mar, amb la copla Baix Empordà. A la Seu d'Urgell, amb la Bellpuig Copla. A Cervera, amb la copla Contemporània. A Badalona, al Pati dels Pares Carmelites, amb la copla Marinada. A Blanes, amb la copla Mediterrània. A Pineda de Mar, amb la copla Nova Vallès. A Castelldefels, amb la copla Baix Llobregat. I a Calella, amb la copla Principal del Llobregat. A les 8 del vespre, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la copla Vila d'Olesa. I a Santa Margarida i els Monjos, amb la copla Catània. A Gramunt, a la plaça del Mercat, amb la copla Vents de Riella. A Premià de Dalt, amb la copla Xaloc. I a 9:15 del vespre, a Pallejà, amb la copla Maricel. Repassant l'extensíssim programa de l'aplec d'Olot, m'he quedat amb una sardana força clàssica que feia molt que no escoltava. Què els sembla si recordem com feia Cantem i ballem, de Rossend Palmada?

Cantem i ballem de Rossend Palmada amb la cobla Sant Jordi. Continuem la informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia a Balaguer amb la cobla Montgrins. A 3:15 de la tarda a Vila de Cavalls amb la cobla La Flama de Farners. A les 7 de la tarda a Esparreguera amb la Principal del Llobregat. A les Masies de Voltregà amb la cobla Marinada. A 2:15 de la nit, Olesa de Montserrat amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a 2:15 de la tarda, Torroella de Montgrí a la plaça de la Vila amb la cobla Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça de la Xemeneia dels Químics amb la Ciutat de Girona. A 8:45 del vespre, a Sant Vicenç de Torelló amb la cobla Canigó. I per les 9 del vespre, a Terrassa amb la Principal de la Bisbal. I a 9:45 de la nit, a Porreig, amb la cobla Berga Jove. I acabarem amb les ballades de dimecres. A 9:45 de la nit a Palamós, al Passeig del Mar amb la cobla Marinada. A Mata de Pera amb la cobla Montgrins. A Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell amb la cobla Mediterrània. A les 10 de la nit a Arbúcies amb la Principal de Banyoles, a Castelló d'Empúries amb els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, amb la cobla Ciutat de Girona. Doncs precisament escoltarem la sardana que tancarà la ballada d'estiu de l'Escala, dimecres a les 10 de la nit a la Riba, amb la Ciutat de Girona. La Font de les Ànimes de Pitu Chamorro.

Era la copla Bisbal Jove la que ens interpretava La Font de les Ànimes de Pitu Chamorro. Tanquem la informació amb els actes per dijous i per divendres. Per dijous, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, l'Estartit amb el Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda, a Camprodon, a la plaça del Carme, amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, a Arenys de Mar, amb la copla La Moreneta. A les 8 del vespre, Cadaqués, amb la copla Vila de la Jonquera. Per les 9 del vespre, a Banyoles, amb la copla de l'Escola Municipal Conrad Saló. A 2:15 de la nit, a Castellar del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la copla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Calonja, amb la copla Foment del Montgrí. A Pals, amb la principal de la Bisbal. A Sant Pere Pescador, amb la principal de Banyoles. A Llançà, amb la copla Ciutat de Girona. A Vilassar de Mar, amb la principal de Llobregat. I a Tossa de Mar, amb la copla Flama de Farners. I passem a divendres. A les 8 del vespre, a Calafell, sardanes a plaça de Catalunya amb la copla Meravella. A Ripoll, al claustre del monestir, concert amb la copla Sol de Banyols. A les 9 del vespre, a la granja d'Escarp, amb la copla Vents de Riella. A Palol de Revardit, concert amb la copla Sant Jordi. A la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la copla Genissenca. A les Preses, amb la copla principal de la Bisbal. A 9:15 de la nit, a Manlleu, amb els Lluïssos Copla. A les 10 de la nit, a Ullà, amb la copla Rossinyolets. Anglès, amb la copla Vila de la Jonquera. A l'Estartit, concert amb la copla Montgrins. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la copla La Principal de Banyoles. A Sitges, a la plaça del Baluart, amb la copla Marinada. A Figueres, a la Rambla, amb la copla Foment del Montgrí. I 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la copla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui tancarem recordant un d'aquells sardanistes de plaça, conegut arreu, i també exdirigent de Sant Feliu de Guíxols, que ens deixava dijous passat. Potser molta gent no ho sap, era el guixolenc Albert Moreno Sellós. I ho farem escoltar la sardana que li dedicava Josep Antoni López i que el va acomiadar. Un ganxó sardanista amb la copla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços. Adéu-siau. I molt bona setmana.

0: Sacra.
1: Què, què?
0: Que això és Ràdio Vila Sacra.
2: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
2: Queda clar. Hey!
3: Señora, ¿el señorito usa calzoncillos cortos o largos?

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'ex número 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sainz Eaja.
1: El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ha acabat fent cas a l'acusació del PSOE i ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Els va publicar RAC1 i se sent com Maria Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que el president espanyol ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material decomissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'exnúmero 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba en la recta final del judici del cas Kitchen, en què el principal acusat és l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Cospedal i Rajoy hi van comparèixer com a testimonis refugiats en el no em consta i no recordo.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: Veure l'orella.
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
2: Caiguts del cel.
1: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.
5: Recordeu que Dalí va néixer l'11 de maig de 1904 al número 20 del carrer de Monturiol, de Figueres.
6: Va néixer en Salvador, Domènec, Felip i Jacint Dalí, fill de Salvador Dalí, cosí notari, i de Felipa Domènec.
5: Recordeu que 3 anys abans havia mort el seu germà, un altre Salvador, i que per això Salvador Dalí es va convertir en el centre autèntic de la família, sobretot per la tieta i la criada, Lucía.
6: Fins al punt, comenta un familiar, que quan el nen es posava malalt, tota la família queia malalta. No ha d'estranyar, doncs, que en Dalí creixés convençut de la seva pròpia excel·lència.
5: Curiosament, també, al carrer Monturiol havien nascut d'altres figuerencs il·lustres.
6: En Narcís Monturiol, l'inventor del submarí, i l'escriptor Carles Fages de Climent.
5: I molt a prop tenia la farmàcia el científic i historiador Alexandre Deulofeu, descobridor de l'anomenada matemàtica de la història.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Cent per cent Empordà.
2: És important que a Catalunya hi hagi pagesos i ramaders, però encara ho és més que es puguin guanyar la vida.
3: El canvi necessari. Suma't a la defensa dels professionals.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Hola, la puc ajudar?
3: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
2: No sé, és un canvi molt dràstic.
3: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
5: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
6: Com?

0: temps per la cultura.
1: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballero és la directora.
2: Hem d'entendre que amb la intel·ligència artificial les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també més alerta que mai perquè els riscos són evidents.
1: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia, perquè si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.
4: Un jove fuster que està al meu carrer, de veres m'estima. Sols de veure'm tan primeta, li faig perdre la xaveta. Me'n diu amb raó, sembles un llistó de fusta molt bona. I quan d'amor s'inflama, me'n fa festes i s'exclama. Quima, vella Quima, ets més prima que una llima. Tu ja saps que te s'estima, vella Quima. Sant Josep ja ho veu ben clar, que el ribot hi va passar. Quima, Quima, Quima, no siguis tan adusta. Mira que un home no és de fusta. Sant Josep ja ho veu ben clar, que el ribot hi va passar. Quima, Quima.
0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
5: Què?
0: Busca tranquil·lament.
5: Home!
6: Sempre pots tornar a Ràdio Vila-sacra.
7: No? Si no s'ho creuen.
8: Sí.
7: Si no s'ho creuen.
6: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
6: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vila-sacra.
7: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
9: Els continguts més originals i variats.
0: Ràdio Vila-sacra.
9: L'entreteniment més ampli.
6: Ràdio Vila-sacra.
9: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
0: Ràdio Vila-sacra.
9: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
10: Independitza't sempre. Ho has de fer.

0: Aquesta és la Laura.
1: Oli!
0: Més coneguda per arroba repartidora de cors. I li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
1: Adeu, cors!
0: Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt.
2: A Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.
1: I això, repartir molt?
0: Reparteix més que ningú.

0: viatge en el temps.
1: Encara que no ens vegis, sempre hi som.
2: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
1: Aquí diuen coses increïbles.
3: Bona feina.
4: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
5: Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba minyona, en fi, tothom viu intranquil, nerviós. Necessitem pastilles com el pa que mengem. Jo us puc dir que en tinc uns grans resultats. Perquè la primera vegada que me la vaig prendre, encara me'n recordo, deu fer uns 15 anys, que el meu pare m'ha dit que havia d'examinar l'àlgebra, diu, mira, escolta, per què no et posis nerviós? Té, em porta aquesta pastilla i te'n prens una. Escolteu, me la vaig prendre al cap de mitja hora, em vaig examinar i em presento i el programa constava de 60 lliçons. Jo no en sabia cap. El catedràtic em pregunta, equaciones de segundo grado. Estava de bon humor el catedràtic. I jo li vaig dir, escolti, vol que li sigui franc? Doncs no en sé res. Escolteu, va fer un bot de la cadira que de mica que pren mal. Però és possible, em va dir. Miri, ja està dit. I jo li vaig dir tranquil·lament, entonces, ¿qué ha hecho usted durante el curso? Psst, això és cosa meva. Li vaig haver de parar els peus, eh? Llavors ja es posava malament la cosa. Escolteu, tranquil, total. Suspès per tots quatre cantons. A mi m'era igual. Vaig arribar a casa, el primer que vaig fer és donar una pastilla a tots els de la família i em vaig tancar al quarto perquè s'ha d'esperar una mitjoreta, esperar la reacció. Cap de mitja hora els hi vaig donar la notícia i de seguida, esclar, la meva mare, doncs, esclar, home, el que es necessiten, doncs, són bons pares de família. Ja n'hi ha masses d'advocats, ja n'hi ha masses de metges i l'àvia i dones de fer feines, dones de fer feines que no se'n troben. I encara el meu pare diu, i això s'ha de celebrar, xampany per tothom. Escolteu, allò es va convertir en una verdadera bacanal familiar. Vaig ser jo que vaig dir, escolteu, potser ja no ho celebrem més perquè allò era una bogeria. D'aleshores ençà ja no he deixat mai més de prendre. M'escolteu, ha sigut la solució. Encara em recordo la que em vaig prendre el dia que vaig demanar la mà de la meva dona. Bé, aleshores no ho era, no precipitem les coses, oi? Ara és la meva dona. Bé, ja m'entenen vostès. Doncs li vaig dir al sogre, oi? Li vaig dir molt tranquil·lament, apa, que per fi ja heu pogut casar la filla, eh? No li va fer gaire gràcia, li va tremolar inclús una miqueta la barbeta, però en fi, la cosa va anar així. La veritat és que la boda va anar de pressa, ens vam casar de seguida, i jo tranquil, sempre. Però encara me'n recordo allà a l'altar quan em van preguntar al capellà, vol per esposa Candelària, Pastoret i Passarell? Com poden veure, era de bona família, d'alta societat. I el dia i el moment que jo anava a dir sí, es va sentir abans un no terrible, que escolteu, a pesar de la pastilla, de mica que jo sóc el que m'espanta. Després em vaig girar i vaig veure que era un fotògraf. Escolteu, els fotògrafs, és horrorós, eh? Aquesta invasió que hi ha de fotògrafs, que va dir que no, que encara no tenia a punt la màquina. És clar, ells són els que manen en aquests casos. Doncs vaig dir, doncs esperem. Ella m'ha dit, ara ja ho poden dir, jo, sí, pare, un altre fotògraf. Ara, jo, sí, pare, un altre d'amagat. Ara, jo, sí, pare, tres vegades sí, pare. De manera que la meva dona va estar molt contenta perquè em pensa que li vaig assegurar. Aleshores, els fotògrafs, escolteu, disfressats d'escolans, amagats per les palmeres, traient i posant l'anell i vinga a fotografiar. Allò és una bogeria. Però tot va quedar tranquil, vaig passar una nit de nuvis també tranquil, encara me'n recordo, la meva dona fent punt de mitja i jo llegint el diari. En fi, senyors, em penso que no es pot demanar res més. Escolteu, és que ara continua. Jo, per exemple, ara vaig a casa del dentista i en comptes de posar-me nerviós sóc jo el que li dono una pastilla addictiva. Prenguis això i no es posi nerviós. A vegades ell s'hi posa, eh? Perquè l'altre dia mateix que em volia arrencar un queixal corcat que tenia, doncs em havia arrencat ja 5 de bons i li vaig dir, escolteu, encara em deixeu el que em fa mal. Diu, bé, home, diu, però ara podem treballar millor. Tenim el camp lliure, ho veig més clar. L'home, ara excés de tranquil·litat, aquell home, allò no es podia fer, oi? Esclar, l'home, doncs, una vegada inclús em va donar anestèsia, tanta me'n va donar per no fer-me patir que se'm va dormir un peu. Escolteu la feina que vam tenir a despertar-lo, eh? Clar, a vegades ja ara ja no n'hi don cap i que faci el que vulgui. Gràcies a les pastilles jo puc avui fer tot el que em doni la gana. Puc inclús estar davant de la televisió a vegades veient uns programes d'hores i d'hores i mitja sense posar-me nerviós, que escolteu, això ja és una cosa quasi bé que si no ho digués no, ningú s'ho creuria, però jo tranquil, no passa res, escolti, ho vaig mirant com si no passés res. I ara ve lo més gros. Gràcies a les pastilles, fins i tot puc veure un partit de futbol sense apassionar-me per cap dels dos bàndols. M'és igual que guanyi l'un que guanyi l'altre. Jo tranquil, el fet és que facin gols i que es belluguin, m'és igual. Al final pregunto qui ha guanyat, m'és igual, a mi que guanyi l'un. I fins i tot he assistit a una assemblea de futbol sense posar-me nerviós, que això ja és el comble de tot, vaja. Això us ho expliqué. Allò va ser horrorós, és que tothom era un nerviós, tothom demanava la paraula, tothom cridava. Però escolteu, quan l'Aldarull va estar en un grau superior, quan ja la cosa no es podia aguantar, és quan es va aixecar el president i va dir que el secretari no podia llegir la memòria perquè l'havia perduda. Aleshores es van sentir uns crits i que mengi cues de pansa, i va haver un bèstia que va dir que allò ja és el colmo. És que el president va dir, com vol que mengi panses si encara no s'han collit raïms? Aleshores els crits encara van anar en augment i tothom, carades, que plegui, que se'n vagi, demano la paraula, i demano la paraula. A mig de tot el president va poder dir, té la paraula el senyor Piula, i es va aixecar un senyor que es deia Piula i em feia tota la cara i va dir, escolteu, jo he demanat la paraula per dir-los que si tothom demana la paraula, no ens entendrem. La gent no es van convèncer, demana la paraula i fora el senyor Piula. I al fin de tot encara es va aixecar un altre senyor i el president, té la paraula el senyor Vacarisses, el senyor Vacarisses, he demanat la paraula per dir, senyors, que estic completament d'acord amb el que ha dit el senyor Piula. Bueno, ja us podeu imaginar que la gent allò era la bogeria. Fora el senyor Vacarisses i trompades. Hi havia un home, un dret dalt de la butaca, que ell no deia res, contorsionat com un perdigot vermell. Escolteu, el president ja va sortir de la presidència i s'hi va acostar. Escolteu, home, per l'amor de Déu, que aquest local l'hem llogat. No veieu que esteu foradant la cadira, home, eh? Per l'amor de Déu, home, ja està bé, home, una miqueta d'ordre. Aleshores va veure que el que demanava la paraula en aquells espaternecs era un mot. En aquest cas, ho va trobar del tot raonable. Fins i tot ell va pensar que potser era l'únic que tenia raó, era l'únic que tenia raó en demanar la paraula. Bé, senyors, ja ho saben, vostès tranquils, i si no, un dia es troben nerviosos i veuen que no poden dormir, pastilla catacrió i cap al cine, creguin-me.

0: Els humans i els primats són animals molt similars a molts nivells i una d'aquestes similituds es troba en el seu genoma. El genoma és l'ADN que conté les instruccions per crear tots els gens i proteïnes del cos. De fet, els humans i els ximpancers comparteixen més del 98% dels seus gens i els humans i els goril·les comparteixen el 98,3%. Aquesta similitud no és sorprenent, ja que els primats són els nostres parents evolutius més propers. Els científics creuen que els humans i els primats van compartir un avantpassat comú fa uns 6 o 7 milions d'anys i des de llavors han evolucionat en branques separades. Tot i així, aquesta similitud en el genoma ens ajuda a entendre millor la nostra evolució i les nostres relacions amb els animals. A més, aquesta similitud també fa que els primats siguin uns animals importants per a estudis científics, especialment en el camp de la medicina. Els primats són utilitzats per investigar i desenvolupar tractaments per a malalties humanes, ja que les similituds genètiques entre dues espècies poden ser útils per comprendre malalties humanes i provar nous tractaments.
1: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
2: Ja ho sé.
3: És... Ràdio Vilasacra.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aposta del govern per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com la P7 i disposar de recursos per mantenir-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aboca un model com el que s'aplica a Suïssa o Àustria.
2: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies del capacitats.
1: I segons ella, també s'hauria de poder replicar aquest model a la resta de vies d'alta capacitat de l'Estat, i això per no generar un sistema que pugui discriminar algun territori, és a dir, que a Catalunya s'acabi pagant més que en altres llocs de l'Estat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Si voleu qualsevol arxiu dels que emetem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Molt bon dia. Ha acabat la segona onada de calor, però diumenge ja començarà la tercera, amb dues emmarcades en un llarg episodi de calor que durarà com a mínim fins dijous de la setmana vinent. Cals com a partir de diumenge la temperatura es torna a enfilar molt i al llarg de la setmana vinent podríem assolir els 28 graus a 850 hectopascals, un fet extraordinari. De moment, aquest dissabte, que baixen una mica les temperatures, veiem doncs un matí de dissabte força assolellat, més assolellat que el d'aquest divendres, si bé tindrem núvols baixos als dos extrems del litoral, i de cara a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts del nord-est i del Pirineu Oriental que podrien deixar algun ruixat entre el Ripollès, l'Alta Garrotxa, el Berguedà, el Lluçanès i el nord d'Osona. Molt poca cosa. I veiem, com comentàvem, la temperatura que baixa i en principi ja no esperem que s'arribin a superar els 40 graus en lloc de Catalunya. I a partir de diumenge, com comentàvem, arriba la tercera onada de calor, anirà enfilant-se la temperatura, un ascens de la temperatura que vindrà acompanyat per una advecció de sud que ens portarà pols en suspensió. Amb tot, l'ambient quedarà molt encalitzat i també tindrem algunes boirines a la costa. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Simplement brutal.
2: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
3: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: informació, música, entreteniment.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc que et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.
7: Encara no tens el teu Marcelinus?
8: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
7: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
8: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: El comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Grupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a De la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.
2: Pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil. Només vull
2: Miele. Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.

0: Al portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ja encontré la teva casa ja.
1: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
2: Josep Pla va posar lletra a l'Empordà amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

012, la millor resposta. Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SIAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 de novembre del 2025.
1: El papa Lleó alerta dels conflictes que estan posant en perill la humanitat durant el seu primer discurs com a líder de l'Església Catòlica a l'estranger. Ha fet aquesta crida, aturant la deriva del món actual.
2: Estem travessant una fase de molts conflictes a nivell global, alimentada per les estratègies dominants del poder econòmic i militar i permetent el que el papa Francesc anomenava una tercera guerra mundial a terminis. No podem cedir de cap manera davant d'això perquè el futur de la humanitat està en risc.
1: Precisament el 66% dels enquestats pel sí pensen que Espanya pot estar en guerra en els pròxims anys, sobretot contra Rússia, però també contra el Marroc o els Estats Units, per aquest ordre. Segons l'estudi sobre pors i incerteses del Centre d'Investigacions Sociològiques, la guerra és el que fa més por, pràcticament en empat amb la salut física i mental. En tercer lloc, hi ha el temor per la delinqüència i la inseguretat ciutadana. La gran majoria dels enquestats són optimistes i estan molt o força satisfets amb el moment que els ha tocat viure. Però sobre el futur assenyalen que d'aquí uns anys es viurà pitjor o molt pitjor.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Quantes cançons coneixes dedicades a la llibertat? Born free as the wind blows. I quantes cançons coneixes dedicades a canviar una bombeta?
5: Escolteu!
4: Doncs això.
6: Ai, de dins seu, caria blanca.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ja es va donar per controlat a Girona. Laia Claret.
2: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
3: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
2: Es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Tinc un home petit com un gra de civada que per pujar al seu llit ha de menester escala, oida, escala i escambell, i encara no hi arriba. Si el poso sota el llit, les puces se m'alcalen, oida, si el poso al galliner, les gallines me'l maten, si el poso vora el foc, els gats me l'esgarrapen, oida. Vaig anar vora el riu a rentar la bugada, el riu baixava gros, l'aigua...

0: La repiu-piu, la reca t'aixec, la repiu-piu, la mare veu diu.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí. Seguim.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: I parlant d'emocions,

Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: programació més contemporània, més diversa i també més per tothom.
1: Mmm, que bo.
2: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert... No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara.
3: No em facis això.
4: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
2: Tot i que no ho sembli, el verb flipar és un anglicisme. Sí, flipar ve de l'anglès to flip, que literalment vol dir fer un gir. En català, flipar no vol dir ben bé fer un gir, però té uns significats que venen d'aquí. Mira, si la teva mare, que sempre ha portat els cabells castanys, es tenyeix de blau, haurà fet un gir a la seva vida i per això, quan la vegis amb els cabells blaus, fliparàs. Al·lucinaràs. D'altra banda, la gent que pren substàncies dubtoses flipa perquè les substàncies dubtoses li fan veure la realitat girada. Per això, quan una cosa ens encanta, també podem dir que ens flipa. Finalment, la penya que s'ho té molt cregut diem que és una flipada. Segurament perquè ha fet un gir a la seva pròpia imatge i es veu més guai del que és.
5: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
6: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
7: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha realitzat més de 66.000 actuacions durant els primers 6 mesos d'aquest any. La majoria han estat intervencions en l'àmbit penal, seguides, Maria Huguet, per les de víctimes de violència sobre la dona.
2: El torn d'ofici ofereix assistència jurídica gratuïta a les persones que no disposen de prou recursos econòmics i des del col·legi denuncien que cada any hi ha professionals que es donen de baixa del servei, gairebé un 21% els últims 10 anys. Tot plegat en un context on hi ha més població vulnerable, Cristina Vallejo és la degana del col·legi.
3: Però no és que sigui un tema econòmic, és un tema més de reconeixement de la professió i del servei públic a la justícia. No es podria garantir un estat de dret si no existeix l'advocacia, el torn d'ofici, que presta un servei a aquell ciutadà que no té recursos. Per tant, el que no pot ser és un voluntariat.
2: Vallejo ha lamentat que no es coneguin encara detalls de la futura llei de justícia gratuïta, tenint en compte que l'actual llei es va aprovar fa 30 anys en un context diferent a l'actual.
4: La xarxa de comunicació local.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Molt bon dia. Ha acabat la segona onada de calor, però diumenge ja començarà la tercera, amb dues emmarcades en un llarg episodi de calor que durarà com a mínim fins dijous de la setmana vinent. Cals com a partir de diumenge la temperatura es torna a enfilar molt i al llarg de la setmana vinent podríem assolir els 28 graus a 850 hectopascals, un fet extraordinari. De moment, aquest dissabte, que baixen una mica les temperatures, veiem doncs un matí de dissabte força assolellat, més assolellat que el d'aquest divendres, si bé tindrem núvols baixos als dos extrems del litoral, i de cara a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts del nord-est i del Pirineu Oriental que podrien deixar algun ruixat entre el Ripollès, l'Alta Garrotxa, el Berguedà, el Lluçanès i el nord d'Osona. Molt poca cosa. I veiem, com comentàvem, la temperatura que baixa i en principi ja no esperem que s'arribin a superar els 40 graus en lloc de Catalunya. I a partir de diumenge, com comentàvem, arriba la tercera onada de calor, anirà enfilant-se la temperatura, un ascens de la temperatura que vindrà acompanyat per una advecció de sud que ens portarà pols en suspensió. Amb tot, l'ambient quedarà molt encalitzat i també tindrem algunes boirines a la costa. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Hey! Això és Ràdio Vilasacra.
10: Què, què?
11: Que això és Ràdio Vilasacra.
12: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
10: Jo?
12: Queda clar.
9: Hey!
10: Comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
14: Ràdio Vilasacra.
15: A continuació, recordant el passat.
16: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
17: Home, un petit especialista, eh?
16: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
17: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
18: Volver a querer.
17: L'espai recordant el passat amb música. L'espai que us ofereix un servidor, Josep Pons. En les vies del comandament dels aparells del so, en Carles Capella. I ara hi entrarem en matèria, que entrarem a ritme de batucada. A ritme de batucada perquè vindrà un conjunt del Brasil que eren els Alegres de la Samba. I, és clar, la samba, la batucada, el baion, gairebé són tots cosins germans, aquests ritmes. Doncs la gravació que porto es titula La batucada de la vida.

Doncs hem recordat i el ritme de batucada. I ara vindrà ja el ritme d'una melodia més aviat, més cadenciosa. Buenas noches, mi amor. Ara vindrà la veu de la Glòria Lasso, que precisament el teníem dins de vinil i no fa pas molt que havia passat perquè es pogués transmetre. En diuen MP3. Doncs la Glòria Lasso, en realitat, es deia Rosa Vicenta Montserrat i Coscolín, i era nascuda a Vilafranca del Penedès. Després va triomfar per tot l'àmbit mundial. I ara portarem aquest Buenas noches, mi amor, que jo tinc el record d'aquesta cançó, que quan estava de moda se solia les parelles cantar-s'ho en l'orella, tant fos el ballador com la balladora, perquè feia de bon ballar i de bon cantar.

Doncs el Buenas noches, mi amor, la veu de cristallina de la Glòria Lasso. I ara una petició que em va fer una senyora, la senyora Conxita Puig, que vaig coincidir aparcant el cotxe, i em va comentar de que hi ha una melodia precisament nadalenca o de caire nadalenc, que l'havia sentida per orquestra de ball, per l'orquestra Mantovani, i que no l'ha sentida més, la va sentir una vegada ja fa molts anys, que el títol és la famosa Deste Fideles, i jo, com que ho tinc en els meus arxius, ara la posarem. L'orquestra Mantovani, que era una orquestra anglesa, però el seu director era d'origen italià. Era anglès, però d'origen italià, i va tenir molta fama com a director d'orquestra i també com a compositor, i a més les seves acurades gravacions dels valsos de l'Strauss fins a les melodies d'en Cole Porter o del George Gershwin. Doncs ara el sentirem en aquesta que potser no és ara l'època dels Adeste Fideles, però una melodia molt maca i de fàcil recordar.

doncs la melodia d'este Fidelis a càrrec de l'orquestra Mantovani. I ara recordarem una pel·lícula que era meitat dibuixos animats, meitat personatges reals, que va tenir molt d'èxit, Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros, que en els dibuixos animats de la factoria Walt Disney era l'Ànec Donald, que representava els Estats Units d'Amèrica del Nord. Era en Panchito Gallo, que representava l'Amèrica Central, a Mèxic, i llavors hi havia el lloro José Carioca, que representava l'Amèrica del Sud, el brasileiro José Carioca. I van fer aquesta pel·lícula pel consum principalment de tot el continent americà, i llavors també

també es va portar aquí a Europa quan ja va acabar la Segona Guerra Mundial. I com a personatges hi sortia l'Aurora Miranda, la germana de la Carmen Miranda. I era un recull tot de melodies típiques, tant dels Estats Units d'Amèrica del Nord, com del Brasil, com de Mèxic. Era tot un recull i van anar fent adaptacions, i ara portaré de dins d'aquest recull el famós corrido, que el títol era Ay Jalisco no te rajes, dels compositors mexicans Manuel Esperón i Ernesto Cortázar. Però aquí, quan es va fer la versió dels Tres Caballeros, hi van posar una altra lletra. La lletra, que no era Ay Jalisco no te rajes, era Los Tres Caballeros, i va fer una versió el vocalista de llavors de moda, Raúl Abril, que jo recordo un alambabat que quan cantava aquesta melodia tothom l'acompanyava, i els que anàvem al col·legi també la cantàvem en el col·legi. Doncs ara recordarem Los Tres Caballeros.

Doncs era el Raúl Abrigo i la seva orquestra, que també llavors l'acompanyava, unes veus que li feien acompanyament, que eren músics escollits, que cantaven amb ell. I ara posarem un fragment d'una zarzuela famosa, la Generala de l'Amadeu Vives. Aquí, l'he portada perquè aquests fragments a mi m'agraden portar-los de tant en quant. La Generala transcorreix l'acció en un país europeu imaginari, que hi ha els reis i tenen el seu fill, que és el príncep, i el príncep sempre es veu que havia tingut una vida bohèmia, alegre, d'ambients nocturns, i el volen fer casar, que ja li trien una princesa, i a dins de la cort d'aquest país imaginari, llavors hi ha un general que hi ha la seva muller també, que, i per això és la Generala, aquí ve el nom de la Generala, la muller, de que ho remena molt a les cireres, per allà també la muller del general, i es havien conegut Ràdio aquest príncep Sacra amb la Generala quan la Generala era corista. La Generala ja portava moltes hores de vol, i llavors tenen un duet, el príncep i la Generala tenen un duet, i la Generala li explica, li fa unes explicacions una mica didàctiques de tot això, com va els assumptes aquests, i ara el recordarem aquest duo de la Generala, que vindrà la soprano Maria Espinal en el paper de la Generala, i el tenor Jeroni Vilardell, que era de Sabadell, precisament aquest senyor, la Maria Espinal era barcelonina. Doncs recordarem aquest duo.

doncs era un fragment de la generala. I aquí recorden el príncep i la generala, l'antiga vedeta, les seves situacions quan el príncep era un assidu de l'Olímpia i ell era la gran vedeta. I ara passarem a recordar Josep Guardiola, però en Josep Guardiola, que era vocalista i cantant, que n'hi ha un altre famós que és jugador, havia sigut jugador i entrenador, doncs el cantant vindrà, amb una melodia que va guanyar el primer premi en el Festival de San Remo de 1958 i es coneixia amb dos títols, El Blu di Pinto di Blu o Be Volare, que llavors el seu gran autor i que ho va dar a conèixer i va tenir èxit i va guanyar aquest primer premi, era en Domenico Modugno. I llavors varen fer moltes adaptacions i una d'elles és la que porto d'en Josep Guardiola.

Doncs hem recordat aquesta melodia guanyadora del Festival de San Remo de 1958 en la veu d'en Josep Guardiola. I ara també no deixarem aquell 1958, perquè aleshores estava de moda una vocalista que era la Paquita Serrano. Paquita Serrano, que havíem vist en els embalats, en els bolos de festa major davant de l'orquestra. I ara portaré una melodia d'aquell mateix any que ella va gravar, el títol Nuestra Cabaña.

clàssic i típic bolero que estaven de moda aquells temps, Nuestra Cabaña, que precisament a l'altra cara del disc, com que era molt polifacètica la Paquita Serrano, en l'altra cara del disc hi ha un pas doble que el títol és Viva la Fèria d'Abril, ja el portarem també. Però ara com a cosa folclòrica, com a tema folclòric, la Conchita Piquer, que la Conchita Piquer s'hi ha portat ara una melodia de 1958, aquesta és de 9 anys enrere, 1949, que més tard a la Conchita Piquer ja li deien Doña Concha, Doña Concha Piquer, i ara vindrà amb un ritme de farruca. El títol és Quiero un pañuelito.

Doncs era la Paquita, la Conxita Piqué, no, la Paquita Serrano, no l'havien posat abans, la Conxita Piqué, amb aquesta farruca, que era un panyolito. I ara portaré un pas doble, que es havia interpretat molt, els famosos 12 cascabeles, des del Manolo Escobar en el Josevito, però ara porto una de les primeres versions que van sortir dels 12 cascabeles, que era d'un músic, era el mestre Solano. I hi havia dos germans que cantaven molt bé, que jo els havia vist en directe, precisament, un any per la festa major del meu poble van venir, i van sortir alternant amb l'orquestra de torn, doncs ells també posaven algun número, sortien amb la seva guitarra, el xicot Juanito Ortega, era Mari Carmen i Juanito Ortega, i Juanito Ortega anava amb una guitarra i acompanyava també la seva germana, i entre ballables, entre els ballables de l'orquestra sortien ells i també interpretaven una sèrie de números que també els balladors també el ballaven. I també tinc el record d'aquests 12 cascabeles, que jo era, encara anava al col·legi, com va sortir, i hi va haver un bateig d'unes carreteles que eren d'ètnia gitana, i un gitano amb la trompeta, des d'una carretela tocava amb la trompeta els 12 cascabeles, encara me'n recordo, d'això em va quedar gravat. Doncs ara ho recordarem, una de les primeres versions a càrrec dels germans Ortega, Mari Carmen i Juanito Ortega.

0: Oh, caballo!
1: Doncs una de les primeres versions dels 12 cascabeles, que, si no recordo malament, em sembla que la primera versió, que jo també tinc el disc, era la que va protagonitzar l'Antonio Amaya, el famós Antonio Amaya, a veure si el trobo i ho porto. El que portaré ara també una d'aquelles fornades d'aquell temps era Lorenzo González i les seves melodies romàntiques. I ara el recordarem amb la Chiquita Bonita, que aquest sí que ho havíem ballat tots, els d'aquella època, almenys.

doncs era el Lorenzo González, que va venir de Venezuela, i ara els que van venir de l'Argentina era el que portarem ara, l'orquestra del Rafael Canaro i la vocalista Carmencita del Moral, que la Carmencita del Moral després es va dir Carmen del Moral, però el disc que porto jo era Carmencita del Moral, i cantava tangos en l'Argentina, i aquí va venir cantant tangos, però com que van fer una gira molt prolongada, llavors anava cantant totes les melodies que sortien de moda, i va sortir aquesta que porto ara, la Luna Lunera Cascabelera, que jo recordo quan anava a col·legi que n'hi havia un xicot que deia Luna Lunera Pantalonera, i llavors vam descobrir que no era pantalonera, era cascabelera, però llavors no hi havia medis d'ara. Doncs ara recordarem la Carmencita del Moral, el Rafael Canaro i la seva orquestra, i la Luna Lunera i Cascabelera.

doncs la Carmencita del Moral. I ara posarem un couple antic, un couple de 1919, farà 99 anys aquest couple, la Faràndula Passa, Raquel Mellert, que aquesta Faràndula Passa, quan jo la vaig portar dels Encants, la meva mare me diu, mare de Déu, aquesta no, jo la recordo dels paquets de safrà que sortien les lletres en els paquets de safrà. I llavors amb la seva germana, una tia meva, es barallaven totes dues per anar a comprar safrà, tot per la lletra del couplet. La Faràndula Passa, que aquí hem de més aviat explicar que en aquells temps la faràndula era els components d'un circ que passava o d'una companyia de varietès, estaven uns dies en la localitat i després hi anaven cap a altres indrets. Això més aviat a la faràndula, doncs, tots aquests alegres artistes. Doncs ara el recordarem a la veu de la Raquel Mellert, però ens hem de situar en 1919, a la gravació ja té anys.

0: Perché la letania io sei un padre.
1: Doncs sí, jo soy un pobre juglar, deia. I ara ja anirem ràpidament a posar fins allà on dongui, encara que no entri tot, ja la farem entrar un altre dia. La vocalista Mariola i les tardes de Coïmbra. Jo ja m'acomiado i fins al proper programa. Adéu-siau a tothom.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Molt bon dia. Ha acabat la segona onada de calor, però diumenge ja començarà la tercera, amb dues emmarcades en un llarg episodi de calor que durarà com a mínim fins dijous de la setmana vinent. Cal com a partir de diumenge la temperatura es torna a enfilar molt i al llarg de la setmana vinent podríem assolir els 28 graus a 850 hectopascals, un fet extraordinari. De moment, aquest dissabte, que baixen una mica les temperatures, veiem doncs un matí de dissabte força assolellat, més assolellat que el d'aquest divendres, si bé tindrem núvols baixos als dos extrems del litoral, i de cara a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts del nord-est i del Pirineu Oriental que podrien deixar algun ruixat entre el Ripollès, l'Alta Garrotxa, el Berguedà, el Lluçanès i el nord d'Osona. Molt poca cosa. I veiem, com comentàvem, la temperatura que baixa i en principi ja no esperem que s'arribin a superar els 40 graus en lloc de Catalunya. I a partir de diumenge, com comentàvem, arriba la tercera onada de calor, anirà enfilant-se la temperatura, un ascens de la temperatura que vindrà acompanyat per una advecció de sud que ens portarà pols en suspensió. Amb tot, l'ambient quedarà molt encalitzat i també tindrem algunes boirines a la costa. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Hey! Això és Ràdio Vila Sacra.
11: Què, què?
12: Que això és Ràdio Vila Sacra.
13: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
11: Jo?
13: Queda clar. Hey!
14: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
3: Simplement brutal.
4: Escolta.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
7: Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té grans efectes especials. Ni actors famosos. Ni la típica cançó enganxosa. I tanmateix, és el millor anunci del món. Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que la leucèmia està curada. Ajuda'ns a continuar investigant enviant imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
8: Cada cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
9: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
10: Què, buscant feina?
11: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
10: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
11: Com es deia?
10: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.
12: Els caps de setmana passen coses bones.

0: i parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: José Andrés, tu com a cuiner professional, tinc entès que t'agraden els ous, no?
1: Sempre és una cosa que m'ha fascinat i és potser una de les coses més difícils que n'hi ha.
0: Una cosa de les més difícils que hi ha, un ou ferrat.
1: Per fer-ho, l'ou ferrat per mi és aquesta mostra perfecta de que la perfecció és molt complexa i bueno, jo a vegades he fet algun ou ferrat que estic quasi de 9 i mig, però sempre estàs buscant el 10.
0: A veure, un ou de 9 i mig sobre 10, però estem parlant en sèrio aquí, no?
1: Home, escolta'm, a mi l'ou ferrat, que m'ha agradat sí. Sempre molt, n'hi ha molts llibres antics de cuina, inclús la cuinera catalana, diferents llibres de cuina espanyola, Ángel Muro, d'aquests llibres que són el començament, alguns d'un, dos, tres segles.
0: Yeah.
1: Però l'ou ferrat que a mi m'ha agradat sempre és el que es deia abans, en llibres antics, a l'embunyolat, que era com un buñuelo.
0: L'ou ferrat com un buñuelo.
1: Quan poses en la sartén i fas com una piscina amb l'oli i deixes caure l'ou, ràpidament tot a la clara, tot agafa, tot el blanc, comencen les bombolles
0: a
1: comencen a cobrir el com es diu en català? La llema.
0: El rovell.
1: Escolta'm, és que jo fa molt que no parlava català. Perdoneu amb el meu una miqueta xerneguisme. I llavors és com que ho està protegint. És maquíssim perquè està protegint aquest rovell. I llavors li dona la volta i queda molt tostadet per fora, la clara blanqueta dintre i el rovell, tu saps com.
0: Home, de cop i volta no sé ben bé com, no.
1: Templadet, però allò liquat, que llavors quan ho tranques i ho menges i comences a agafar una miqueta del pa o del pa amb tomàquet, és una cosa per mi meravellosa.
0: A veure, si ja hi ha pa amb tomàquet i tota la mandanga, doncs això ja té una altra cara. Veig que en tens molt d'ou ferrats.
1: És que a mi sempre m'ha agradat molt l'ou ferrat. Sempre és una cosa que m'ha fascinat i és potser una de les coses més difícils que n'hi ha. En la repetició.
0: Doncs mira, has de venir cap aquí, vine cap aquí, que farem un ou ferrat de 10 i així repetirem.

0: qui actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
3: Ai, caramba!
4: Tu, el teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
5: Perdona? Menye, menye, menye,
6: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Mira, jo voldria parlar de la nena aquesta que van matar, l'Esther. Sí, una nena que no sé de quin poble és, no me'n recordo, però diu que, bueno, sortia amb uns nois, se reunia amb uns nois més grans que ella, es veu, i és una nena que es veu que hi havia algú del poble que no la volia, que no sé per què era una mica grassoneta o així, és el que li donaven de costat, i aquesta colla la tenien allà. Però es veu que uns dels nois, es veu que, bueno, que es veu que és del mateix poble, que és un poble molt petit, que es veuen, es coneixen tots i la gent, doncs, es veu que mai hem tingut problemes amb res, bueno, i es veu que aquest noi, bueno, es veu que la matava, va desaparèixer uns dies, però la van trobar morta. I jo penso que és que han perdut el nord, perquè, fill meu, ja maten cada dos per tres canalla, que són ben joves, i jo no sé com poden perdre el nord d'aquesta manera. Això, això s'hauria de fer alguna cosa, que no pot ser viure d'aquesta manera. És un drama. Bueno, estem vivint un temps, nen, que jo al·lucino per un tub. Jo a vegades hasta canvio d'emissora perquè em fan posar negre. Penso, aneu, aneu, perquè, escolta, és que quan no surten per un cantó, surten per un altre. S'ha de fer alguna cosa aquí. Ha d'haver mà dura, perquè això no pot ser, no pot ser. No pot ser. Bueno, per
9: res. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.
11: Som aquí. Som amb tu. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Els dissabtes al matí, Ràdio Vilasacra per poder sentir.
3: És entreteniment.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
3: I parlant d'emocions...
4: 73.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
1: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Això és
3: meravellós.
2: La música més propera a tu.
3: Gaudeix-la amb nosaltres.

0: informació, música, entreteniment.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
3: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: cap de setmana memorable?
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Ah, màquina!
3: La Maria ha sortit al carrer per saber com protegeix la gent a casa seva quan se'n va.
4: Tenim una alarma i doncs la deixem posada.
5: Estem en un procés d'instal·lar càmeres a la zona del parc comunitari.
6: Hasta ahora nunca me ha pasado nada y bueno, pues voy... No he decidido poner alarma, que es una cosa que no es que no la tenga en cuenta.
7: Tanco la puerta y ya está.
8: Y de momento, como las vacaciones las hacemos super, normalmente una semanita, pues no hacemos nada. No ponemos, o sea, alarma y esto no ponemos. También tenemos a mi hijo que vive al lado, que también tiene la llave, va echando un ojito de vez en cuando.
9: Intentan posar alarmes i que sempre hi hagi algú a casa.
10: Amb una alarma que tinc.
11: Tenim alarma, baixes persianes, connectes l'alarma i sempre hi ha doncs, el familiar que li comentes mira, cada un cop per setmana a veure si pots anar, que estigui tot correcte, obres, baixes i...
7: Tanco la porta i ja està.
12: Que a l'estiu abandonen les cases i això és més freqüent, no?, que hi hagin robatoris.
13: Al llarg dels anys de tant han entrat a robar alguna casa.
14: No poden controlar qui se'n va o no se'n va, si la vivenda està desocupada, vull dir, jo trobo que és més fàcil a l'estiu, sí.
15: El que va a robar ya te vigila y sabe cuando entra y cuando sale.
3: Cadascú fa el que pot i li sembla millor.
7: Tanco la porta i ja està.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
2: Què necessites avui?
3: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matller Origen. I avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada. Més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
4: A Matller Origen, tot el que tastes té un perquè.
5: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
6: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: de l'Empordà, a Exide Clar.
1: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
2: Va, no, Ràdio Vila-sacra, Dios, va, i a Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio
2: Vila-sacra,
3: 107 FM.
4: Nova Ons, Pidim, Dic, Camp, Cac, Ràdio Vila-sacra, Nativ, FM.
5: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
6: Ràdio Vila-sacra, l'émission préférée, la plus musicale de tout l'Empordà. Fréquence, 107 FM.
7: Ràdio Vila-sacra, 107, 0, FM.
8: Music All Day, Ràdio Vila-sacra. 107
9: FM. En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Si continuem amb aquesta tendència, superarem el grau i mig als voltants del 2030, d'aquí 4 anys. Són dades d'un informe internacional elaborat, entre d'altres, per alguns dels científics de l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic que assessoren les Nacions Unides. L'informe constata que el 2025 va ser el tercer any més calorós registrat fins ara. Hi va haver 65 dies amb onades de calor marina, és el triple del que teníem fa 30 anys. Per la seva banda, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les principals causants d'aquest escalfament, han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
2: Salut i força, canuts!
3: Xica, tica i ballarica.
4: Per la màgia del moment.
3: Balleu, balleu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'escalfament global es va situar l'any passat en 1,37 graus i

0: Gastrònoms, foodies, bombivans, cuinetes, solters o casats. Bones receptes. 106
1: de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El menjar a les festes infantils. Si a casa habitualment tant adults com infants seguiu una alimentació saludable i ocasionalment algun esdeveniment especial, com a les festes d'aniversari, consumiu aliments rics en sal, greixos saturats o sucres refinats, la vostra salut es veu poc afectada negativament. Ara bé, si aquestes celebracions es converteixen en més habituals o no ofereixen cap opció saludable, us poden provocar malestar i afectar el sistema digestiu, el trànsit intestinal i a la fatiga, entre d'altres. A més de les patates fregides o tota la varietat d'aperitius salats, dels entrepans de farines refinades amb embotits o cremes de xocolata, de la rebosteria o les gominoles o dels refrescs, podeu oferir per a les festes infantils un gran ventall de propostes tant salades com dolces, variades, divertides, saludables i delicioses. Com a opcions salades, opteu per bastons integrals de pa amb llavors o tortites d'arròs, per untar el suc amb patés i salses atractives, com el guacamole, l'hummus o el paté d'escalivada, crispetes o xips vegetals, bols amb fruits secs o llavors, crues o torrades però no salades, bastonets de verdura crua com pastanaga i cogombra, daus de formatge i pernil cuit o olives, coques de recapte o pastissos de verdura o entrepans de pa integral amb formatge o pernil cuit. Pel que fa al dolç, bols de fruita geneta i tallada o per picar, mandarina, maduixes, gerds, nabius, taronges i pomes a mitges llunes o xips de fruita deshidratada. Si els presents no són molt menuts, les broquetes de fruita també triomfen i es pot oferir crema de xocolata negra per posar per sobre. Si la festa és a l'estiu, els sorbets de gelats de fruites també seran una gran opció. Per beure, podeu optar per batuts de llet o beguda vegetal amb fruita, aigua saboritzada, sucs de fruita natural o llet amb cacau. Finalment, recordeu que per la vista és per on atrauen alguns plats i la presentació també és important. Feu combinacions de colors vius com les mitges llunes de taronja amb gerds o grans de raïm, xips de verdura que combinin remolatxa i pastanaga o broquetes de tomàquet, cirerol i formatge. També podeu tallar els entrepans o les fruites amb motlles en formes o decorar els plats amb fruits del bosc, herbes aromàtiques fresques com menta, coco ratllat, ametlla laminada o trossets de cacau pur. Quan prepareu una festa infantil, tingueu en compte d'oferir també propostes saludables. Si ho tenen a l'abast i són plats atractius, de ben segur que els sorprendreu i gaudiran del menjar i de la celebració.
3: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.
4: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
5: És la millor recepta.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades, i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Mare meva, quin somni.
3: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Una ferida que, tot i que controlada, causa lesió. Com a part del procés de curació, el sistema immunitari produeix inflamació, però si la inflamació és crònica, pot relacionar-se amb algun tipus de càncer de pell. I tenint en compte que els tatuatges impedeixen detectar-ho visualment i que el melanoma és fosc, complica la seva identificació. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic.
1: Els melanomes són lesions malignes i, a més, són lesions fosques. Per tant, davant d'una persona que té un tatuatge, sobretot si són tatuatges molt extensos, i amb tintes molt fosques, aquestes lesions poden passar totalment desapercebudes i quan la persona, el pacient, es dona compte, doncs potser estem en un estat molt avançat.
0: Es desaconsella fer tatuatges on hi ha verrugues, herpes, psoriasi o seguir tractaments anticoagulants o immunosupressors. D'aquí la importància d'oferir educació sanitària a les persones tatuades.
1: Molta precaució amb l'exposició solar perquè el tatuatge no els protegeix, per molt fosc que sigui, i que la pròpia persona de tant en tant vagi fent revisions per veure si ha canviat.
0: Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades. Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. Bloc de pares. Avui parlem de...
2: Jocs d'estiu. L'Oriol Ripoll, especialista en el tema, ens dona receptes per jugar en família.
3: Vacances!
2: Que bé, no?
3: És que m'avorreixo.
4: Quan diuen m'avorreixo, la primera cosa a fer és dir, va, anem a fer alguna cosa. Jugar.
2: Doncs comencem a jugar. Oriol, què ens aconselles si estem a casa i volem passar-nos-ho bé?
4: Anem a fabricar un joc de taula, però d'aquells que a més ens puguin servir per una altra cosa. Un joc que el dia que el vaig descobrir vaig veure la llum. Es diu Caruita. Mira, agafem cartrons de cereals, d'aquestes de caixes de cereals. La versió fàcil és agafes i decideixes fer parelles de coses. Pot ser dites populars, pot ser personatges de contes. Caputxeta i llop. Amb una targeta poses un membre de la parella i amb una altra targeta l'altre membre d'una parella. Molt bé, fins que tinguis un piló de, va, 40 cartes, 20 de cada. Pot ser la princesa i el pèsol. Hansel i Gretel. Doncs a la Gretel, el pèsol, el llop, cada membre de la parella es poses tots sobre la taula. I la resta els tens a la mà. Es gira una carta. Caputxeta. El primer que troba la parella, xac, el tapa amb la mà i es queda la carta.
2: Gràcies. Ara marxem de viatge.
4: Fer curses d'escuderies. Va, tu quina marca vols? Jo vull Renault. No, jo vull Ford. Cada jugador n'escull una. Quan un jugador veu un cotxe de la seva marca, ho diu. Un Renault és meu, un punt. El primer que arriba a 10 punts, guanya.
3: Estic cansada, falta molt.
5: Quan arribarem?
4: Juguen dos, tres, i han de ser jugadors que comencin a tenir una mica de llenguatge. Un jugador pensa un monosíl·lab format per tres lletres, com per exemple mar. La resta s'ho mira, s'ho pensa, i el primer que se li acudeixi, un altre monosíl·lab, canviant només una lletra, la diu en veu alta. Per exemple, mal, i un altre s'ho pensa i diu val, i un altre s'ho pensa i diu vol.
2: Nenes, ja hem arribat, ja som a la platja.
4: Feu un piló de sorra, i a la part de dalt del piló claveu alguna cosa que trobeu, per exemple, pot ser una petxina, pot ser un pal de gelat. Cada jugador per torns treu una miqueta de sorra del piló. El que quan treu sorra del piló fa que el pal de dalt o la petxina o el que hem deixat a dalt caigui, perd i va buscar el gelat.
5: Jo no vull jugar més a això. Què fem? A què juguem?
4: Mira, aquest me'l va explicar un amic nepalès. Fas un superxurro de sorra. Un braç de gitano gegant, xup, i a dins d'aquest xurro gegant amagues un petit pal. La resta de jugadors s'ho mira i cada jugador agafa les dues mans, ajunta els dits, les posa planes cap avall i xafa un tros del xurro amb la intenció de trobar el pal. I quan xafi i trobi el pal, guanya.
2: Saps què ens passa, Oriol? Que nosaltres som més de muntanya.
4: A de les pedres. És d'aquells jocs que, a més, vagis on vagis del món, trobaràs gent que juga d'una manera o d'una altra. Fem amb cinc pedres, que és com he jugat jo tota la vida. Tires cinc pedretes petites, eh? Pum, les tires a terra. Agafes una d'aquestes pedretes i la llences a l'aire. Mentre la pedra està en l'aire amb la mateixa mà que l'has llançat, has de collir una de les a terra i recollir la pedra de l'aire. I així fins que les has collit totes. Ai, però pot passar que quan estiguis tirant la pedra a l'aire no siguis prou destre i, clar, caiguin a terra. Bueno, alguns es passa bastant sovint. Passes el torn al següent.
2: I a què podríem jugar quan es fa de nit?
4: Un joc de vespre per fer a casa. És un joc que té un nom encantador, que es diu Tu gat menja caca. És una mena com del joc dels disbarats evolucionat. Agafem targetes. Cada jugador té un tros de paper. I en aquest tros de paper escriu una frase. Per exemple, els cargols surten a passejar quan el sol s'ha post. A la de 3, cada jugador li dona la seva targeta al jugador de la dreta. Tu reps la frase que ha fet el teu company del costat. Gires la targeta i fas una il·lustració que representi aquesta frase. Quan tothom ha fet la il·lustració, passem la targeta al jugador de la dreta, que es mira la il·lustració, ja no pot mirar la frase inicial, i posa una nova frase que il·lustri aquesta il·lustració. I així ho fem fins que tothom hagi passat tots els papers. I llavors comencem a llegir i ens farem un panxot de riure. Perquè, clar, pot acabar passant com aquí ve el nom del joc, algú vés a saber com va començar, però l'última frase es deia Tu gat menja caca.
1: Si vols saber més,
2: pots fullejar els llibres, jocs o com construir les teves joguines d'Oriol Ripoll.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Explica'm història.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Hola, Vila-sacra. És la millor emissora i en diferència. Podeu tenir-ho ben clar.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: 100% Empordà.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
2: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

Una curiositat divertida és la famosa broma de l'arbre d'espagueti, un engany mediàtic que es va convertir en un clàssic exemple de notícies falses. Al 1957, la BBC va emetre un reportatge en el seu programa Panorama afirmant que a Suïssa creixien espaguetis en arbres. Van mostrar imatges de famílies collint fils de pasta de branques, explicant que una primavera suau i l'erradicació del groc de l'espagueti havien permès una gran collita. El to seriós del narrador, Richard Dimbleby, va convèncer a molts televidents que van trucar a la BBC preguntant com cultivar els seus propis arbres d'espaguetis. Reflecteix com la confiança en els mitjans podia fer creure històries absurdes, especialment en una era on els espagueti no eren tan comuns al Regne Unit. Tot i que avui sembla risible, l'engany va mostrar el poder de la narrativa visual i va marcar una fita en la història dels mitjans, recordant-nos la importància de qüestionar fins i tot les fonts més fiables.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fiscalia ha demanat l'absolució de Begoña Gómez en el seu escrit de conclusions per al judici i reitera la seva petició que s'arxivi la causa, Sergi Bassolàs.
2: I no tan sols per a Gómez. L'acusació pública també demana la lliure absolució per als altres dos encausats. Així ho sol·licita la Fiscalia en un escrit de 26 pàgines al que ha tingut accés a aquesta emissora. Ni Maria Begoña Gómez, ni la seva exassessora Maria Cristina Álvarez, ni tampoc l'empresari Juan Carlos Barrabés, a criteri del Ministeri Públic, haurien obtingut cap remuneració o benefici directe o indirecte derivat de la càtedra que codirigia l'esposa del president Sánchez. Tampoc haurien realitzat cap pressió, segons la Fiscalia, sobre les empreses afectades de promoció de la càtedra i els seus patrocinis. Així mateix, el fiscal assenyala que cap dels investigats s'hauria beneficiat econòmicament de les activitats de creació del programari informàtic, ni tampoc consta que la Universitat Complutense de Madrid hagi patit perjudici patrimonial com a conseqüència de les activitats desenvolupades. Amb tot, el Ministeri Públic, després d'analitzar i desmuntar punt per punt la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, conclou que no s'ha trobat cap infracció penal i que, per tant, sense delicte, no hi ha autor.
3: Si quieres oír todo igual.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.
1: Apuja el volum.
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
3: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: El lloro. Alcohol i tabac. Pitjor del que et penses. Beure i fumar afecta negativament a la teva vida quotidiana i la teva imatge personal. El lloro. És un consell del Sistema Integrat de Salut d'Osona, CISO, l'Agència de Protecció de la Salut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens parla de la competència, però els embaladits sabem molt bé que és més important participar que competir.
5: Hola, em dic Joan Casals Martínez i avui us llegiré una poesia anomenada Competència. L'autor es diu Joana Raspall. He escollit aquesta poesia perquè m'ha semblat molt interessant. Comencem. Competència. Sobre l'antiga taula, tot bullit i mal tapat. El tinter del besavi contra el boli ha cridat. Si t'arreplego boli, no et queixaràs del pes. Pagaràs fet a miques la feina que m'has pres. No siguis rondinaire, a tu t'estan guardant. I a mi quan ja no regi, el cove en llançaran.
4: Moltíssimes gràcies, Joan, per escollir i llegir aquest poema de la gran poetessa Joana Raspall. I és que tots els que va escriure ens ensenyen a conviure de la millor manera. Fins al proper embaladit. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au, mira que bé.

Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència. Oh!
4: Ole!
1: Oh!
4: Ole! Oh! Ole!
5: 012, la millor resposta.
6: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
7: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
5: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: I ara, notes culturals.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Palau Saverdera.
3: S'escampa i blanqueja de sota la serra, on té l'escalf i vida, la feina i la llar. Palau Saverdera domina la terra, Palau Saverdera domina la mar. Mentre Sant Onofre guarda la muntanya, el salt de la reina se'n fa bastió. Com un bosc a sotja, s'esmola la banya el castell en runes de Sant Salvador. Si olivets i vinyes donen als afores, verdes pampolades, branques a l'oreig del castell, la torre que canta les hores dona qui l'escolta lliçons de solfeig. La vella parròquia que migra i que grua per alliberar-se dels místics antulls ressorgeix, com Venus, de la pedra nua, la boca arquejada, romànics als ulls. Amb l'ànima viva clava la mirada als camps que la volten, als cels infinits. Palau Saverdera respira l'onada, enceta les albes, engruna les nits.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes de
3: Disney. Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Hey, hey, hey!
1: Sense de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Però en realitat la tardor ja ha arribat i amb ella els aliments d'aquesta estació. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles com la patata o el moniato acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos respectivament serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru o una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats. Afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos. O fins i tot, coules al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: En el 107 de la FM
1: reinventem,
2: reduïm,
3: reciclem,
4: reorganitzem,
5: reutilitzem,
1: recordem,
6: reconvertim,
7: reciclem,
8: reivindiquem,
9: repartim,
10: retrobem,
11: revolucionem!
1: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot a 57 centres al Vallès Oriental i al Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats als propers dos cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
2: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia monitoratge de suport sanitari que rebia una formació específica. També se'ls atendrà en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
3: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
2: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova pilot tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
3: A vegades les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havien de fer un canvi, que havien de poder avançar a poder fer una atenció que sigués individual de cadascun dels nostres alumnes i que estigués a l'alçada del que és un sistema educatiu inclusiu.
2: Per fer aquest pla pilot s'ha creat un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius i s'ha assignat una infermera estable i de referència per a cada escola i institut.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: Ministrius de Llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de Llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.
3: Sona bé.
4: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
5: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
4: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
6: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
7: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
8: Digues la meva veu.

0: frases, Dan Ramón.
1: A tot arreu se'n fan, de bolets, quan plou.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'àvia gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
2: T'agrada estar al dia. Ets una persona positiva. Tens ganes d'aprendre, de compartir.
3: 24 hores de Ràdio Vila-Sana.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guardar plegada sota el teu escriptori i també estalvi espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps. Mecànica o elèctrica, tu tries.
10: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936-396-713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936-396-713. T'esperem!
11: El cafè de la ràdio.
12: Proporcionant sensacions variades i agradables.
13: No t'ho perdis.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Confirmat!
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: Sensacional.
5: Ei, a l'Alt Empordà.
3: Sí. Ah, quina sort!
7: Un espai de 5 estrelles.
8: Ja coneixes l'actualitat, ara...

0: Doña Francisqueta.
1: Hola, estimats amics, sóc la Francisqueta. Torno a les zones hercianes, que diu aquell boig de psicòleg argentí, després d'un estiu a Benidorm. Aquests de l'Inserso no s'estan de res. O quins matalassos. I el bufet, nena. O quines delícies. Però bueno, el tema que a mi no em paguen per fer publicitat. Paqui, ja ho saps. Avui llegiré una carta que m'ha arribat a l'ànima. Diu així.
2: Estimada Francisqueta, em pots donar algun consell? Moltes gràcies, maca.
1: Hola, Hortènsia. Primer de tot, dir-te que em fa molta il·lusió que confiïs en el meu criteri per un assumpte tan important. I a la resta d'oients, ens escoltem la setmana que ve.

0: Sisplau, ja ho he entès, ho he entès.
1: Què és el que més els agrada de Sant Joan? És una festa potser massa coets, massa petards? Potser la revetlla és massa poc folklòrica? Què és el que més els agrada de Sant Joan?
2: Sant Jordi.
1: No, de Sant Joan.
3: De Sant Joan?
1: Sí.
4: De Sant Joan?
1: Sí.
2: Sant Jordi.
5: De Sant Joan, la verbena.
1: I els petards li molesten molt?
5: Molt, no m'agraden. No m'han agradat mai.
1: Digui'ns què és el que més li agrada de Sant Joan.
2: Sant Joan? Què té que veure amb Sant Jordi, això?
1: Res.
2: Ah.
4: Sant Joan.
3: I què?
5: Els petardos.
3: Ah, els petardos no, no massa. Ai. Però la festa de Sant Jordi és preciosa,
1: no, eh? No pregunto la festa de Sant Joan, eh? Sant Joan.
3: Ah, de Sant Joan, pregunto. A Sant Joan també és maco.
1: I per la ràdio? Per la ràdio.
6: No em vull, no em vull de coses.
1: Ràdio tampoc, eh?
6: Vale.
1: Molt bé, molt bé.
7: Pobres vianants, heu de preguntar amb els que estem informats per tal de que us expliquem les coses.
1: Vale, escolta, sí. Què és el que més t'agrada de Sant Joan?
7: De Sant Joan?
1: Sí.
4: Com ho dius, de Sant Joan?
3: La verbena està molt bé, i les festes, i tot molt bé. M'agraden molt aquestes festes. Clar, així.
1: Potser la coca està bé, també, la coca.
5: De tot, tot.
3: Sí, també,
5: menos, però... Para mí, todo menos los petardos.
1: Això és el més emprenyador.
5: Sí, senyor, no estoy, es que no m'agraden.
1: Sí.
5: Primeramente que se pueden hacer mal molta gent i segundo que és que no m'agraden perquè és un gasto perdut.
3: Bueno, però fa festa. Hola. Els petardos fan festa, no?
5: Sí. Bueno, però que lo facin, que lo facin en la comunitat, con l'ajuntament o coses d'aquestes, sí, però particularment gent que no sabe de què se trata.
4: No sé d'això, no sé.
7: De Sant Joan m'agrada molt la tradició de portar la flama del Canigó cap aquí i fer els focs. I que es fessin focs, però tampoc no se'n fan.
8: Doncs penso que també és molt representatiu de Catalunya i que és un costum que tenim, que no s'hauria de perdre del fet de poder fer aquesta flama del Canigó es mantingués no solament aquest dia, sinó tot l'any encesa, i no allà amb una flama, sinó el nostre cor com a catalans, perquè en el fons de tot, si no defensem nosaltres Catalunya, ja veieu el que s'està passant amb l'estat.
9: Per tant, hem de tornar a reivindicar el que sempre hem reivindicat, però amb més força, més il·lusió, més ganes.
1: Digues què és el que més t'agrada de Sant Joan.
7: Els coets. Com els Sant Joan?
1: Sí, Sant Joan.
2: Els focs artificials. Sí.
1: I tu?
10: Bueno, suposo que més que res la festa que ens podem...
1: La revetlla, la revetlla.
10: Sí, la revetlla.
3: Jo amb la festa ja no hi puc pensar.
11: Doncs no sé què dir-li. Sant Joan?
1: Sí.
11: Res.
1: Els petardos. Són els que peten, vull dir.
11: Què?
1: Els petardos.
11: Els petardos, doncs els petardos, sí, la festa, sí.
12: Doncs Sant Joan el que m'agrada més és la temperatura i l'ambient que es respira pel carrer.
1: I la verbena, què tal, la verbena?
12: La revetlla?
1: Sí.
12: El que m'agrada més de la revetlla és poder fer un bon sopar i beure molt cava.
1: I menjar
12: quan? I comença l'estiu, i menjar, sí. Molt bé.
11: La verbena?
1: Sí.
11: Sí, sí, sí. Molta festa.
1: Sí? No és gaire de sortir, pel que veig, eh?
11: Que no sóc gaire de sortir? Sí. Bueno...
12: Llavors, quan un dia ve Sant Jordi, m'agrada molt la festivitat de Sant Jordi. Però això quan ve
1: quan
12: Sant
1: toca,
12: Jordi. Això quan toca. Cada cosa ha de tocar el seu dia, sí.
1: Sí, d'acord, sí. Digue, què és el que més li agrada de Sant Joan?
13: Perdón, es que soy de Bilbao yo y no le pillo.
1: Vale, no, ¿qué es lo que más le gusta de San Juan?
13: ¿De San Juan?
1: Sí.
13: ¿De qué San Juan? ¿Del santo?
1: No, de la fiesta de San Juan.
13: Pero hoy no es la fiesta de San Juan.
1: ¿Usted
13: quiere saber qué pienso yo de la fiesta de San Juan?
1: Exactamente, sí.
13: Pues absolutamente prescindible.
1: Sí. ¿Eso por qué?
13: Bueno, no la he hecho en falta. ¿Es todo?
1: San Mamés.
13: San Mamés en otros tiempos. El Iriondo, Venancio, Zarraganizo y Gainza. Entonces, San Mamés.
1: Yo soy más de Iríbar, ¿eh? Soy más de Iríbar.
13: Ah, muy bien.
1: De los rojo primero, rojo segundo.
13: Muy bien.
1: Hola.

0: hablo español.
1: Oh, ¿de dónde eres? ¿Vos?
0: Checa, sí.
1: ¿Y qué haces por aquí?
0: Visito a mi amiga, mi amigo José.
2: ¿De San Juan? ¿O San Jordi?
1: No, San Juan.
0: Je parle français aussi, donc je peux le dire en français si tu veux.
1: ¿Es ici, ton ami?
0: Oui.
1: ¿Cómo se apela, Luis?
0: Ana, José.
1: José.
0: Sí.
1: ¿Ese es tu boyfriend?
0: Sí. No.
1: No, no es tu boyfriend. Bueno. Muy bien.
0: No tengo novio. No. No.
1: Extraña, ¿eh?
0: Sí.
1: Sí. Muy bien. Ana, ¿has dicho que te llamas? What's your name?
0: Paulina.
1: ¿Cómo te apela? Paulina. Paulina. Uh-huh. Paulina. Pues nada, que disfrutes, ¿eh?
0: Gracias. Chao.
1: Bye, bye, Paulina. Bon dia, 25. Escolta, volem fer-te una pregunta d'actualitat. Què és el que més t'agrada de Sant Joan?
3: De Sant Jordi?
1: No, de Sant Joan.
2: Els petards, no.
1: No li agrada ningú els petards.
2: No. La fogata.
4: Ràdio i la sac.
2: Però...
1: I la juerga, després, no?
2: Home, la juerga jo tinc una mica prohibit, saps?
1: Ah.
2: Ja l'edat ja no perdona i... Bueno, ja ens coneixem, ja saps que...
1: Sí, sí.
2: La juerga l'hem corregut, però ara ja no.
1: Ara ja no.
2: Ara ja no.
1: Bueno, una mica la juerga moderada.
2: Sí, exacte, sí.
1: Sí,
2: sí. Sí.
1: Tots ets a Cuba Libres, com a món.
2: Una mica massa, no?
1: Però bueno...
5: La tradició que té els països catalans vers aquesta festa, la festa que es mereix després de la nit...
1: Si sí, mira la revetlla que no passa això, no?
5: No, a veure, són festes que tenim els catalans i jo crec que les dues són compatibles, diguéssim. Sant Jordi, doncs, podem celebrar durant tot el dia i Sant Joan, el mateix.
1: Tota la nit. Sí,
5: tota la nit i la vesprada i la nit.
1: Digues, què és el que més t'agrada de Sant Joan?
5: Ara em vens aquí amb Sant Joan. I Sant Jordi, home.
3: La coca.
1: Sí?
3: Sí.
1: I el cava?
3: El cava també, sí.
1: I la juerga?
3: Bueno, també, però ara ja no, perquè tinc un fill i ja se m'ha acabat.
1: Ah, ja està? I ja tens un fill, s'ha acabat ja?
3: Sí, ara toca disfrutar-ne un nen, després ja tornaré a disfrutar jo.
1: Et reclous dintre de casa, tu, i ja no,
3: no
1: surts mai més?
3: No, amb els amics. Sempre fem els amics i diverses, bueno, quedem tots en una casa i vinga, tot.
1: Ah, això és maco.
3: A disfrutar també, i tant.
1: I veure cava?
3: Veure cava, bueno.
1: Cuba Libres?
3: No sóc gaire de veure jo, eh?
1: Només diguéssim de Coca-Cola?
3: Sóc d'aigua jo. Però bueno.
1: Com has aconseguit casar-te després d'allò sense veure ni res?
3: Bo, jo des de petita ja, eh?
1: Sí?
3: Sí. Des dels 18 anys. Sí, sí. Mira que tots els meus amics veuen i això, jo mira. És que no m'agrada, eh?
1: No és... poc saludable.
6: Vinga, bon dia.
1: Gràcies, eh? Vinga,
7: a més, hòstia, m'agrada estar a l'Ujo TV, que aneu al dia, no?
1: Sí.
2: I la pregunta per Sant Joan, per què?
1: Per res més, la pregunta d'actualitat.
2: Ah, va, va.
7: A més, em dic Joan,
1: bueno,
7: i encara... Com el rei. I encara ho esclato més com els coets.
1: Com el rei.
7: Sí, no, no, no.
3: De Sant Jordi?
1: No, Sant Joan.
7: Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Moda Deja Vu. Tot en moda amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Giocoy. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. Dejavu-barcelona.com.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 76.

0: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.
1: Sense 7 FM.

0: Has pensat mai quanta energia consumeixes i quant en podries estalviar? L'Institut Català d'Energia et dona alguns consells. A casa, tria una bomba de calor per escalfar i refrescar amb més eficiència. Quan et mous, passa't al vehicle elèctric. I si vols compartir energia, uneix-te a una comunitat energètica amb plaques solars. Tres propostes, una mateixa direcció. Canviar l'energia per un futur millor. Passa't a l'acció. Canviem l'energia.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: juguen els nens d'avui en dia? Com? I a què jugueu a l'hora del pati, Joan Marc?
1: Mira, portem el Gormit i juguem. El peu tenen un i també tenen una carta amb la seva potència. A bord de suma i el que tingui més guanya. I juguem de vegades a un joc que ens vam inventar. Es diu el pilla-pilla sense salvo. Un pilla-pilla, però juguem tota la classe, però a l'hora del pati, que no hi ha salvo, no et pots salvar, sempre has d'anar corrent. I tampoc es val amagar-se. I quan et pillen, a bord pilla l'altre, llavors l'altre et lliura. I quan acabem el pati, el que hi ha quedat és el que ha perdut. Llavors demà ja no pot jugar aquell joc.
2: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
3: El telèfon 061 atén situacions de risc per suïcidi a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
3: Perdona? Menye, menye, menye,
4: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: L'Empordà, terra de contrastos, on el mar i la muntanya saluden cada matí i cada nit, i on tots ens sentim empordanesos més enllà d'on hem nascut, s'impregna del seu olor, del seu color i del seu so. I d'un so molt especial s'està omplint últimament l'Empordà. Un so que ens porta la pau i el benestar i es barreja amb la lluna, les estrelles i les ones salades i dolces del nostre mar. Un viatge que el podem gaudir des de casa nostra. El so de la pau, de manera gratuïta, que ens porten unes melodies úniques a qui vulgui participar de manera desinteressada, on compartirem amb la lluna i el mar el so de la pau, diferent i única, que no ens podem perdre.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

0: Men in Black és el 17è àlbum que va gravar el senyor Johnny Cash. Johnny Cash és tota una institució en el folk country rock americà. Aquesta cançó de Men in Black és una cançó protesta, evidentment, on ell, quan parla dels joves, es refereix a joves que moren a les guerres. En aquell cas, estàvem en plena guerra del Vietnam. I també en aquesta cançó parla del seu infern una mica amb, que va passar amb les drogues i la pèrdua de la mort del seu germà. Ens diu que vesteix de negre, doncs, per totes les injustícies que hi ha al món. Hem de dir que, entre d'altres artistes molt coneguts, també l'ha versionat el Loquillo.
1: Jaume Escala versiona Men in Black, de Johnny Cash.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amigues i amics. Sigueu tots molt benvinguts al Sendes, un programa de 25 minuts i en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tres continguts cada setmana, cada programa. Els d'aquest, número 461, són els tres que presentem en el següent sumari. Avui la proposta de visita ens porta fins un paisatge molt excepcional i peculiar que trobem a la plana de Lleida. Les estepes de Mas de Melons, convertides en reserva natural parcial. Paisatges d'una serenitat i d'una bellesa sòbria que visitarem a través de dues rutes a peu i d'un centre d'interpretació. Ens en parlarà de tot plegat el seu responsable, en Mariano Rojo. I de ponent cap al sud, el Xavi Tió és l'encarregat cada setmana d'apropar-nos interessants propostes senderistes. I en aquesta entrega iniciarem una sèrie de 5 capítols dedicats a una ruta molt interessant, els Estels del Sud. Ens descriurà la primera etapa entre les poblacions d'Arnes i Paüls. I als quaderns del viatger seguim navegant per la Polinèsia Francesa, a l'illa atol de Raroia. En Jordi Canal Soler continua relatant-nos el seu viatge al mig de l'oceà Pacífic. Avui ens parla de la petitíssima capital de l'illa de Raroia, Garumaoa, de l'estada a un moto i dels principals elements en què la població es guanya la vida: la pesca, el cultiu del coco i les perles negres. Què us fan aquests tres continguts? Doncs si en voleu saber molt més, veniu amb nosaltres. Va, que marxem. Una de les grans virtuts del nostre país és la gran riquesa i varietat paisatgística que allotja. Entre el punt més septentrional, Bausen, a la Vall d'Aran, i el més meridional, les Cases d'Alcanar, hi ha aproximadament 260 quilòmetres en una línia recta perfecta. I en aquest recorregut, que va des dels 42 graus i 86 minuts de latitud nord als 40 graus i 52 minuts, passem dels prats alpins del Pirineu a la vegetació típicament mediterrània a línia de costa. Una transició de paisatges que encara és més espectacular i variada si l'analitzem a més gran escala. Un d'aquests paisatges molt peculiar i excepcional és el que trobem just a mig camí en aquesta línia imaginària que hem traçat entre la Vall d'Aran i el Montsià. A la plana de Ponent hi ha zones estepàries. Avui en visitarem una que s'ha merescut, per les seves característiques, la figura de protecció de reserva natural parcial. Porta per nom Mas de Melons. És a Castelldans, a les Garrigues. De fet, forma part d'una unitat de territori protegit encara més gran, l'espai natural de Mas de Melons i el Fes. Però parlarem només de Mas de Melons, que és un espai natural de caràcter agrícola i ramader amb una configuració paisatgística singular, que podem recórrer en un parell d'itineraris marcats i que compta amb un petit centre d'interpretació. I anem. En Mariano Rojo és el responsable de la reserva de Mas de Melons i també responsable d'avaluació sectorial del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Ell mateix ens defineix aquest indret.
1: Doncs es caracteritza per tenir un relleu suau. La gran majoria de la reserva, doncs, són zones planeres, amb algunes valls, doncs, de petita dimensió que les travessen. Bàsicament, el tret diferencial a nivell de paisatge, doncs, és aquest paisatge agrícola mediterrani, on predominen zones de matollars baixos, amb romaní, garrigars, i aquest tipus de vegetació pròpia ja no d'espais amb més pluviometria, sinó que ja, doncs, d'aquestes zones que serien subestèpiques.
0: La reserva natural parcial de Mas de Melons és un paisatge, com deia el Mariano, subestèpic, molt excepcional a Catalunya. Buscant una definició d'estepa, n'hem trobat una que podria ser prou il·lustrativa. És un bioma que comprèn un territori pla i extens de vegetació herbàcia, propi de climes extrems i o amb escasses precipitacions. A Mas de Melons, aquest és el cas. Hi ha un clima àrid, caracteritzat per la poca humitat. Les temperatures més aviat extremes, degut a la llunyania respecte al mar i, per tant, l'efecte continentalitat, i també una baixíssima precipitació, que és inferior als 500 mil·límetres anuals. I en aquest paisatge, el que ens ressalta més a nivell ecològic és la presència d'unes espècies faunístiques molt peculiars. Uns ocells estèpics o propis de zones estepàries, molt excepcionals a Catalunya i que només es troben, de fet, a la plana lleidatana. Són espècies com la ganga, el sisó, el xoriguer petit o el gaig blau.
2: Tenim una de les millors poblacions a nivell català, doncs, de ganga, i després també altres espècies de tipologia estepària, doncs, que també tenen distribució en aquesta zona, com el sisó, el xoriguer petit, o al natural. Això és l'element més representatiu de la reserva natural parcial de Mas de Melons, tot i que, òbviament, doncs, trobem tota mena de fauna mediterrània més habitual o que podem trobar a tota la resta del territori català.
0: I anem amb la flora. Un paisatge estepari, com el de Mas de Melons, és dominat per herbes baixes i matolls. Molt soferts, acostumats a resistir molt de temps l'absència d'aigua, gràcies, en part, a que el sol conté molts minerals. És el cas, per exemple, del timó o farigola, que, de fet, forma un destacat tapís vegetal a la propera localitat d'Alfés. Herba aromàtica, com també ho és un altre d'habitual en aquests encontorns, el romaní. I un altre que també hi predomina i que, com destaca el Mariano Rojo, allunya els ramats d'ovelles pel seu efecte punxent. Estem parlant de la garriga.
2: Trobem, doncs, espècies, moltes espècies, doncs, que tenen característiques que no són agradables per les ovelles. Poden ser espècies que tenen punxes o que tenen aromes, no?, espècies aromàtiques que, doncs, no resulten agradables a les ovelles a l'hora de menjar-se-les. Per tant, doncs, la vegetació que trobem en aquest àmbit, doncs, minen aquest tipus d'espècies i, bueno, bàsicament a nivell d'espècies concretes, doncs, tenim els garrics, tenim el romaní, el timó, diverses espècies amb aquestes característiques.
0: Però que el paisatge de Mas de Melons es pugui veure a dia d'avui tal i com és causa també del devenir històric i de la petja humana. Rojo ens apunta que pràcticament la gran majoria de la reserva, que té poc més de 1.000 hectàrees, coincideix amb una sola finca, un fet poc habitual en unes terres més aviat fragmentades en petites propietats.
2: La gran majoria de lo que està protegit com a reserva natural parcial també coincideix amb una finca pública a dia d'avui, el que havia estat en mans privades antigament. És una finca d'una dimensió considerable, més de 1.300 hectàrees, i que des de fa moltíssims anys s'ha mantingut en mans d'un sol propietari. Això ha tingut una influència en com ha anat evolucionant el paisatge en aquesta zona. Tenir una finca de la dimensió de Mas de Melons, doncs, és una rara avis. I per tant, doncs, això ha condicionat el paisatge que s'ha donat aquí, tipus de conreus.
0: A la reserva de Mas de Melons hi ha dues rutes senyalitzades a peu. Com que el terreny és bastant pla, són de poc desnivell, escassa dificultat, i que en el cas de la més llarga no ens farà invertir-hi més de dues hores. Totes dues ens donen una idea molt clara de com és aquest indret.
2: Hi ha una ruta, diguéssim, amb un itinerari més curt, més apta, diguéssim, per no cansar-se massa, i després, doncs, una ruta una miqueta més llarga, una ruta que passejant i aturant-te i observant, doncs, pots arribar a trigar dues hores a fer-la caminar. Són rutes pensades per poder fer una visita de l'espai, fer-te una bona idea de lo que és, veure una mica de la varietat de paisatges i de conreus, i també passant per zones amb presència de diferents espècies faunístiques, i per donar-se una idea de l'espai, doncs, és unes rutes magnífiques.
0: Rutes que poden tenir el seu punt de partida del propi Mas de Melons, un gran casal que actualment acull el centre d'interpretació d'aquesta reserva natural de tipus parcial. S'hi accedeix des de la carretera de Castelldans a Aspa i conté una exposició permanent sobre els valors naturals, la biodiversitat i el tipus d'aprofitament agrícola que al llarg del temps ha permès forjar aquest territori. És obert els caps de setmana de 9 del matí fins a les 2 del migdia i en dies festius.
2: Que està situat al mig i que a dia d'avui, doncs, té petit centre d'interpretació d'aquest espai i dels espais dels secans de la Plana Lleida en general. Es tracta, doncs, d'una exposició, doncs, que explica els elements diferencials que tenen aquests espais estèpics, doncs, a nivell de vegetació, de paisatge, d'orografia i, òbviament, doncs, també tot el tema faunístic, totes aquestes espècies que estan vinculades a aquests paisatges.
0: A més, des del centre s'organitzen activitats programades amb certa periodicitat, des d'una ruta per veure ocells estèpics a una altra per conèixer amfibis o ratpenats, i també activitats culturals sobre les construccions de pedra seca, sense anar més lluny. Informeu-vos-en de tot plegat al seu web, la www.parcsnaturals.gencat.cat.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: Fa ben poques dates segurament recordareu que vam iniciar un cicle que portava per nom Buf entre refugios i que bàsicament cobria el Pirineu axial, el Pirineu aragonès. Nosaltres avui comencem una altra ruta. Xavi Tió, què tal, com estem?
4: A Maria, com anem?
0: Bé. Molt bé, dèiem que en deixem un enrere i iniciem un altre, però aquest cop anem cap a terres una mica més meridionals, eh?
4: Això mateix, ens n'anem cap als ports de Beseit per anar a fer Estels del Sud, una ruta ja clàssica de 5 etapes. És una ruta que ens durà per racons desconeguts i espectaculars a través de poc més de 100 quilòmetres i 4.600 metres de desnivell acumulats.
0: Doncs anem a començar aquesta ruta que, com ens deia el Xavi, comença en una de les poblacions, en aquest cas, concretament, de la part més meridional de la Terra Alta.
4: Ah, això mateix. Des d'Arnes, per anar fins a Paüls, el que fem és, ens sortim per la plaça de l'Ajuntament, una estampa típica, agafem per entre camps d'oliveres el camí asfaltat que ens du a la Creu de Terme, i d'allà continuem planejant pel camí dels Estrets d'Arnes, uns 3 quilòmetres, fins a deixar-lo per una petita pista marcada tant amb els senyals d'un petit recorregut com també amb els senyals de la ruta pròpiament d'Estels del Sud, que és un estel de 5 puntes de color blau. Aquesta pista es converteix en sender que ens desemboca als Estrets d'Arnes pròpiament, la primera atracció del dia. Els agafem aigües amunt, ben bé de pla, per un congost preciós de 2 quilòmetres aproximadament, amb un recorregut que va serpentejant entre les altes parets de les roques del Duc i de les moles del Don, ben bé verticals a una banda, i les faldes de les Gronses a l'altra, tot amb material de roques de conglomerat, amb alguna cadolla al riu i l'espectacle dels escaladors que sovint hi trobarem. Sortim dels Estrets, passem per les ruïnes del Mas de Lliberós, remuntem per una pista per entre Pineda i passem per d'altres masos abandonats fins a sortir a la pista del Mas de la Franqueta, una pista asfaltada a l'alçada del Coll de Valera. El que fem és la prenem a l'esquerra cap a nord i al poc ja veiem la primera panoràmica de les roques de Benet, majestuoses, que anirem voltant a les següents etapes. Arribem a la cruïlla de les Eres, deixem l'asfalt i prenem una pista molt ampla que ens comença a remuntar cap a la base de les roques de Benet. Quan hi som ben bé a sota, en un altre trencall, fem un poc tros de pista secundària perquè de seguida la deixem per agafar un sender que ens baixa per entre bosc i antigues feixes abandonades fins al riu del Piquer i d'allà anar-nos a entaforar a la Vall del Magre. És un altre torrent completament engorjat que anem remuntant fins a sortir-ne a l'alçada del Mas de Fandos per l'Estret del Boter. Aquí ens espera una pujada forta que ens du a passar pel Mas de les Crevetes de Lluà i poc més enllà arribem al Coll de la Gilaberta. És l'alçada màxima de l'etapa. Aquí us proposo fer un petit afegit, fer un extra i arribar-nos en un tres i no res a pujar a la punta de l'aigua, 150 metres més amunt, que, junt amb el proper Tossal d'en Grilló, que l'havíem comentat no fa massa, són les dues alçades màximes del Montsagre d'Horta, que és aquest petit massís per on hem estat pujant. Retornats al Coll de la Gilaberta, ens posem a llevant i ens espera una senyora baixada amb totes les lletres, amb molt de pendent i de bastant mal fer, sobretot el primer tram, on haurem d'anar amb compte per la sorra solta que hi trobem. Quan deixem les ziga-zagues del capdamunt, el camí se suavitza i va a traspassar el barranc de l'Escudelleta, tot força emboscat, passa per antics camps erms i va desembocar a una pista a l'alçada de la Font del Monjo. Més endavant passem per d'altres masos ja en bon estat, trobem camps d'oliveres i ametllers i pel camí del Morellà acabem de baixar fins a Paüls. És un poble petitó a la falda de la muntanya i entrem per dalt de tot pel costat del castell i l'hem de traspassar ben bé fins a baix, que és on tenim el lloc per dormir, a l'alberg de Paüls, un alberg municipal i molt ben atès per un matrimoni molt amable.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta primera etapa, com dèiem, dels Estels del Sud, entre Arnes i Paüls, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
4: Doncs estem parlant de 22 quilòmetres.
0: Desnivell.
4: 840 metres de pujada i 1.020 de baixada, acumulats els dos desnivells.
0: Temps.
4: 8-9 hores efectives, però comptem de passar-hi tot el dia.
0: Tranquil·lament. Dificultat d'entre l'1 i 5.
4: Doncs hi posem 3,5 sobre 5.
0: Déu-n'hi-do.
4: És una etapa sense dificultats especials més enllà dels desnivells i d'algun pas puntual, això sí, a l'estret de la Vall del Magre.
0: Molt bé, i bibliografia?
4: Doncs tenim un mapa que és força complet, és de l'editorial Piolet, que es diu El Port, té dos fulls i és a escala 1,25.000, i també tenim a internet el web oficial de la ruta, que és estelsdelsud.com.
0: Doncs primera etapa la setmana que ve, més. Gràcies, Xavi, fins aleshores.
4: A reveure.
3: Sennes.
5: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
0: La setmana passada vam saber els motius que van portar el Jordi fins a aquesta petita illa atol, de forma ovalada, que fa 43 quilòmetres de llarg i 14 d'ample, però que, com que és un anell de terra amb una gran llacuna al mig, només té 20 quilòmetres quadrats de superfície terrestre i una amplada màxima de 3 quilòmetres de costa a costa. Avui descobrirem amb el nostre viatger tots els racons de la seva petita capital, Garumaoa, i també com és la vida als Motu, uns petits illots formats de corall. La pesca, el conreu i la manipulació del coco i el cultiu de perles són els sostens de la població. Tot seguit en descobrim els detalls. Raroia, els quaderns del viatger.
5: La ciutat principal de l'illa, però més que una ciutat, doncs és realment un poblet de poc més de 150 habitants, és Garumaoa, o Garumaoa, com diuen ells, amb una N al davant sonora, que és com es pronunciaria en l'idioma pambutu. I és realment un poblet molt petit. Què hi ha aquí? Doncs són quatre carrers, molt ben ajardinats, això sí, entre mig de palmeres cocoteres, amb cases més aviat senzilles, cases, ens hem d'imaginar, doncs, d'un terra de ciment, però totes les parets són de fusta, fins i tot hi ha tanta llum que gairebé no tenen finestres, només tenen el que serien, doncs, uns porticons que aixequen perquè passi una mica la llum, però a la nit tanquen i ja està, es despreocupen d'haver de tenir uns vidres que a més també són difícils d'aconseguir aquí, no? Per exemple. Garumaoa. I hem de pensar que és, doncs, la típica població que hi ha a tota la resta de la Polinèsia, no? Hi ha una església principal, la de Sant Miquel o Sant Michel, que és doncs, on fan missa cada cap de setmana, i no és una missa com les que tenim aquí, perquè aquí, doncs, estem acostumats a que sempre hi ha mossens i fa la missa al mossèn, i allà no. Allà el mossèn ve només un o dos cops l'any, perquè, doncs, ha d'atendre moltes altres comunitats, i llavors allà tenen com una espècie, els diuen els catequites, que són gent més o menys formada, que no són pròpiament sacerdots ordenats, sinó que poden fer, i no és una missa, sinó un servei religiós, no? El que seria tots els sacraments, sí que s'han d'esperar un cop o dos a l'any. Hi ha l'Ajuntament, on treballa gairebé la meitat de la població, perquè entre l'alcalde, la gent que fa les feines, el que retira les escombraries, el que atén, doncs, a les necessitats del poble, etc. Hi ha molta gent, no? I la resta, doncs, viuen a les cases i viuen el seu dia a dia fent això que comentava, de pescar, fer la copra, anar a les perles, i per últim, doncs, hi ha el port, que és un dels llocs més importants justament per poder fer totes aquestes activitats i sobretot per quan arriba aquest vaixell mensual, que és prou gran i necessita, doncs, descarregar tot el que s'ha demanat. I és un lloc on viu la major part de la gent que hi ha a l'illa, excepte, doncs, alguns que viuen en motus. Els motus són petites illes que conformen aquest anell circular que envolta, doncs, aquesta llacuna, i sí que hi ha gent, doncs, que o bé viu aïllats amb aquests motus, o simplement, doncs, hi ha gent del poble que se'n va a treballar el dilluns en aquestes granges de perles i torna el divendres per estar-hi allà el cap de setmana. És un poble molt bonic, perquè cada casa té una mica de jardí. Estan separades, no tenen valles entre elles, de manera que allà realment el que perceps és un sentiment de comunitat, que no només és de comunitat, sinó de família, gairebé, perquè són tan poques famílies que totes elles estan emparentats, i fins i tot gent que no estigui emparentada, entre elles es diu tiet o tieta i cosí, no? Allà tothom es coneix, i quan algú li falta alguna cosa, doncs és el veí o el familiar el qui els hi dona. La pesca la vaig viure, de fet, de dues formes diferents, perquè uns quants dies que vaig ser allà, doncs sí que gent del poble, en concret, doncs, per exemple, hi havia el Javini, que era un pescador tradicional a l'ús, no?, que ell doncs anava a pescar per sobreviure, i em va convidar a fer-ho amb fusell submarí, per anar a fer pesca submarina amb uns amics seus. Vam anar amb una barca que havia construït ell, que necessites doncs recursos per poder saber fer de tot, no?, i ell doncs es va construir la seva pròpia barca, i està molt bé, doncs justament em va facilitar veure tot aquest món submarí d'una riquesa absolutament brutal. Mentre allà et submergeixes i comences a veure peixos i peixos i peixos, i allò és més divers fins i tot que immergir-te en el que seria doncs Buscant el Nemo de la pel·lícula de Disney, no? Per imaginar-vos una cosa. Però després també vaig poder viure la pesca des d'un altre vessant, i és que durant uns dies, tres nits, vaig estar en un d'aquests motos aïllats, no?, allunyat del poble, estàvem a més de mitja hora de camí en barca, i estava convivint amb una família, i en aquesta família ells sí que es dedicaven pròpiament a pesca, no tant per supervivència sinó per poder subministrar als restaurants xinesos de papete, i de fet aprofitaven els vols setmanals per anar pescant durant tota la setmana. Tenien unes plaques solars en la petita cabana que hi havia en el moto per poder donar electricitat a uns congeladors que mantenien el peix congelat durant tota la setmana. Llavors, els dimecres, abans que arribés l'avió, doncs anaven cap a l'aeroport, allà posaven el peix amb unes caixes d'aquestes protectores per als congelats i l'enviaven. I vaig poder estar amb ells, en concret doncs, amb les dues filles que tenien de la família, que són les encarregades de pescar. Llavors sortíem amb la barca i aquestes sí que doncs pescaven en línia, amb bams i amb una facilitat doncs també increïble, no?, que és fruit d'aquesta riquesa tan gran que hi ha a la llacuna. Arribàvem en el que es coneix com a carena, que és una formació rocosa també de coralina, que més o menys sobresurt del mar. Arribàvem allà, posàvem l'àncora, tiraven l'am amb un esquer que era un tros de pop, i res, és que en 10 segons havien tret un mero que podia fer més de 2 pams de llargada. Els cocos des de sempre han estat vinculats a la cultura polinèsica, no? De fet, el coco com a tal sempre l'associem a una platja paradisíaca, no? Però sí que és cert que molts cocos doncs no creixen a no ser que siguin plantats, no? I aquí, a la Tuamotu, i especialment

i actualment doncs potser no ho és tant, tot i que es fa servir amb múltiples aplicacions, no? Des de la cuina a la cosmètica o amb altres necessitats, com per exemple el que seria el monoi, que és una espècie d'oli corporal típic de la Polinèsia, en què fan una infusió d'oli de coco i la flor tiare, que és aquella que doncs, justament et posen a l'avió quan entres per poder anar cap a la Polinèsia, no? Què vol dir això? Que encara avui en dia té importància i de fet és el principal motor econòmic de les illes per obtenir una mica de diner. Llavors el coco el que fan és poder-lo assecar, posar-lo en sac i aquell mateix vaixell que arriba per poder vendre o transportar les coses que necessiten també s'encarrega d'emportar-se els sacs plens i, per tant, doncs, pagar-los els diners que necessiten després per poder comprar

Punt i final, no tenim temps per més. Ens acomiadem de tots vosaltres, l'equip que fa possible el programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ja sabeu, us esperem la setmana vinent a la vostra ràdio local. Adeu-siau i que tingueu una molt bona ruta.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: I parlant d'emocions...
2: 78.
3: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: fer l'animal?
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: ¿Y hay uva verde, no?
4: Ah, no? No hay uva verde?
3: Ah, sí, es verdad.
4: ¿Y per què surt un vi rosat d'un raïm lila?
3: És més com color, més sang, és més... És més, més...
5: És més, més, més, més. Yo creo que es fenomenal que se dedica a la música. El mundo del vino... Sí, estoy es peor en la música. Pues con los vinos no tiene mucho futuro, la verdad.
3: El jugo gástrico, no, el jugo.
6: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
7: Ai, ai.
8: I ara? Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
9: Jo m'hi apunto.
10: Ràdio Vila-sacra.cat.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l'expulsió del país de dos multireincidents. Em diguin el que em diguin, espero que l'expulsió es faci el més ràpid possible, afirma. Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres. Si no ens posem seriosos, això serà la guerra, diu una veïna. Un camió s'encasta contra una casa a Pont de Molins. Els bombers han retirat pedres i han comprovat que l'estructura de l'immoble no havia quedat afectada. No hi han hagut ferits. L'Estat comença el procés per declarar Portbou com a lloc de memòria democràtica. El BOE publica l'acord de la Direcció General.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: cap de setmana memorable?
1: La música, seleccionada al detall, per estils i el seu moment i horari. La modèstia, que no sigui ni falsa ni petita. El gust, cadascú segons les seves capacitats. I el dia a dia, amb la millor de les sorts.
2: Només cal fer servir el sentit comú.
1: Senzillament.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que els dels propietaris i arrendadors. Fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros, la dels propietaris de l'habitatge on viuen d'uns 32.000 euros, que és un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000, les 4 vegades més que el que tenen els inquilins. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, i afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a un habitatge que un factor estrictament generacional.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: I parlant d'emocions...
1: 33.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
2: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila Sacra 107 FM i punt.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
1: Ole!

0: Ei, Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. DSM.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel al Far West.
8: Volar a lloms d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros.

0: perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: 3, 2, 1, Zhiganya!
2: Joan Anton, com va la vida?
3: Bé, bé.
2: Tu ets d'aquests que surts a córrer o no, Joan Anton?
3: No, córrer no, perquè no em va bé pels genolls, però m'agrada molt caminar. Camino
2: doncs,
3: molt.
2: El Joan Anton Català és l'home de la ciència, de la química quàntica, i tot aquest confinament, de fet, el Joan Anton se l'ha passat també a través de les xarxes. I avui, Joan Anton, volia preguntar pel rebombori que hi ha hagut aquests dies després que el Pentàgon hagi publicat unes imatges en què, aparentment, atenció, es veuen ovnis. Tinc com una mena de déjà vu amb això, Joan Anton. A veure, de què va?
3: Sí, tots la tenim perquè són imatges que ja es van filtrar fa mesos, les va filtrar la Navy, i ara les ha obert el Pentàgon. Això són imatges que s'havien gravat antigament, les més antigues són de l'any 2007, per part d'avions de combat de la Marina americana, i on es veuen objectes que van seguir amb el radar i també a les pantalles dels avions i que no van poder aclarir el seu origen. Per tant, des del punt de vista etimològic, diríem, o del que és fonamental, són objectes volants no identificats, la qual cosa no vol dir que siguin humanets verds, sinó simplement són això, són objectes que no es va poder confirmar el seu origen, i l'exèrcit americà parla d'ells com fenòmens atmosfèrics, que és com una forma també de treure's el tema de sobre, no? Però sí, ha causat rebombori les xarxes, perquè lògicament et pots imaginar la quantitat d'interpretacions que hi ha hagut sobre aquestes imatges.
2: Com sempre passa. Avui amb el Joan Anton, per això, no parlarem d'objectes voladors no identificats, sinó que mirarem precisament el nostre planeta i descobrirem la pell fina que el protegeix. Avui amb el Joan Anton Català ens fixem en l'atmosfera. Joan Anton, busquem una definició d'entrada. Què és l'atmosfera?
3: Doncs mira, si haguéssim de definir-la fàcil, diríem que és el conjunt de capes de gas que envolten un planeta. En aquest cas, la nostra atmosfera envolta la Terra. I que totes aquestes capes es mantenen al seu lloc gràcies a la gravetat del planeta.
2: De què està feta aquesta atmosfera de la Terra?
3: La nostra és una atmosfera que és molt peculiar, és molt diferent a altres atmosferes que hi ha, afortunadament per nosaltres, i bàsicament està feta de nitrogen, en un 78% aproximadament, però sobretot oxigen, aquest 21% d'oxigen que té, que és el que permet que funcioni la vida en aquest planeta, i també després té altres gasos que són minoritaris, com l'argó, que és un gas noble, que no arriba a l'1%, CO2, un famós gas d'efecte hivernacle, que és molt poquet, un 0,04%, però aquest l'estem fent pujar artificialment i és el que ens fa pujar la temperatura global del planeta. També hi ha vapor d'aigua, metà, ozó, òxids de nitrogen, que aquests dies hem vist a fotografies dels satèl·lits que s'ha minorat moltíssim, que són provocats també per la pol·lució, pels vehicles, etc. Tots aquests gasos formen la nostra atmosfera.
2: Sabem que l'atmosfera és el que precisament ens permet respirar. Per què més serveix, Joan Anton?
3: Doncs és el que ara deies, l'oxigen, la primera cosa que diem és que té oxigen i ens permet respirar, i efectivament. Però això que dèiem, té nitrogen, té quasi 80% de nitrogen. Doncs el nitrogen hi ha microorganismes, bacteris, etc., que són capaços de fixar aquest nitrogen de l'atmosfera i el fixen en el sol, i el que fan són compostos com nitrogenats, que després serviran per fer aminoàcids i que el metabolisme els convertirà en proteïnes o ADN. Per tant, és aquesta funció també de proveir-nos el nitrogen, que és un element bàsic al metabolisme.
2: I d'alguna manera aquesta atmosfera també ens fa de filtre, no? Nosaltres, què filtra exactament?
3: Sí, és un filtre natural magnífic. Ens filtra, per exemple, la llum d'alta energia del sol, l'ultraviolada, que sabem que és especialment perillosa perquè pot provocar, de fet provoca, mutacions a l'ADN, també malmet teixits, fa que els índexos de tumors de pell puguin pujar. Aquesta és la raó per la qual ens hem de protegir sempre que prenem el sol. La nostra atmosfera és capaç d'aturar quasi tota la llum ultraviolada, però alguna aconsegueix passar. I aquesta és la que necessitem nosaltres protegir-nos. Tenim mètodes, diríem, naturals a la nostra pell, com la melanina, no?, que ens protegeixen d'aquesta radiació, però no suficientment. I llavors, és el que et deia, l'atmosfera el que ens fa és bàsicament ens satura la major part d'aquesta energia d'alta intensitat, i també la infraroja, que és la llum de més baixa intensitat, que és la que notem a la cara quan estem prenent el sol, és l'escalfor que notem a la cara, és infraroig, doncs aquesta també ens l'atura bastant l'atmosfera de la Terra.
2: Escolta'm, ja fa uns quants anys que estem parlant molt de l'efecte hivernacle, i tot això crec que està molt relacionat precisament amb l'atmosfera, no?
3: Sí, sí. Els gasos aquests que estem, que de forma normal, diríem, són naturals, que ara els anomenàvem el CO2, o fins i tot el vapor d'aigua, són gasos de gran efecte hivernacle. Però, com et deia, estan de forma natural a la nostra atmosfera. Per exemple, el CO2 es produeix en molts fenòmens de volcans, però també per la respiració. I a l'aigua, el vapor de l'aigua, lògicament, es produeix per l'evaporació. Què estem fent els humans? Doncs estem fent créixer d'una forma no natural, diríem, a les concentracions d'aquests dos gasos, bàsicament, d'efecte hivernacle, i això fa que pugin les temperatures globals del planeta.
2: I precisament aquest efecte hivernacle, no sé si sempre té un efecte negatiu sobre la Terra, o també té coses bones?
3: Té coses bones perquè és el que dèiem abans, que de forma natural ja es produeix. Perquè et facis una idea, Roger, si no tinguéssim ni CO2 ni vapor d'aigua a l'atmosfera, imagina't que no en tinguéssim gens, la temperatura mitjana de la Terra seria de menys 18 graus. De menys 18. El que fa que tinguem les temperatures que tenim i que l'aigua sigui líquida, etc., és que tenim aquests gasos d'efecte hivernacle d'una forma natural a l'atmosfera, que ens fan pujar aquest valor cap als valors que coneixem. I també l'atmosfera és un gran regulador de la temperatura, en el sentit de que distribueix arreu del planeta, està distribuint l'escalfor que rebem del Sol. Per exemple, llocs a l'espai que no tenen atmosfera, com la Lluna, n'hem parlat alguna vegada, pots estar a la part on toca el Sol per sobre dels 100 graus, i a la part on és de nit, a l'ombra, per entendre'ns, a menys 180 graus, perquè no hi ha res, no hi ha atmosfera que pugui distribuir aquest calor. Per tant, l'atmosfera és molt beneficiosa des de molts punts de vista, i l'efecte hivernacle des d'un punt de vista natural també.
2: Joan Anton, si parlem de l'atmosfera hem de definir diferents capes també. Per on comencem i per exactament quantes n'hi ha de diferents?
3: Doncs són les que estudiàvem a l'escola quan estudiàvem aquest tipus de coses, que són la troposfera, l'estratosfera, la mesosfera, la termosfera i l'exosfera.
2: Aquesta és pregunta d'examen, eh?
3: Sí, exacte. Sí, és de les que caiguen una vegada. I són capes que definim per alçada. La troposfera, que ara en parlarem, doncs és la més baixa, i així seguiríem fins a l'exosfera, que és la més alta.
2: Molt bé. Per tant, comencem una per una. Troposfera. Dius que és la més baixa. Què més?
3: Sí, aquesta és la més baixa. Conté aproximadament el 80% de tot el que té la nostra atmosfera. Tot el que hem dit, doncs el 80% és dins de la troposfera, i és una capa que va perdent temperatura a mesura que tu vas pujant cap amunt, que això sembla com normal, però després veurem que les altres capes no funcionen exactament així. Tots els fenòmens atmosfèrics meteorològics que coneixem es produeixen dins de la troposfera. Els núvols, les tempestes, tot això es produeix dins d'aquesta capa que anomenem troposfera. I la seva alçada varia en funció de si ets als pols o a l'equador, però va entre els 8 quilòmetres sobre els pols i els 18 quilòmetres d'alçada que té sobre els equadors. Sobre l'equador, disculpa.
2: Una altra capa que també ens sona i molt és l'estratosfera, no?
3: Sí, aquesta va per sobre de la troposfera i seguiria fins a uns 50 quilòmetres més o menys d'alçada. I aquí és on canvia allò que et deia, de que quan més amunt anaves més fred feia, doncs aquí canvia. Aquí, quan, a causa de la radiació del Sol, a partir d'aquí, com més amunt vas, la temperatura comença a guanyar alçada, a guanyar intensitat, sobretot a partir dels 25 quilòmetres d'alçada. Allà és quan la temperatura, tal com vas cap amunt, doncs comença a pujar. I aquesta capa és molt important perquè conté la famosíssima capa d'ozó, que aquesta capa, aquest component a l'ozó, és el que filtra la radiació ultraviolada que anomenàvem abans. Tot això que estem malmetent, aquesta capa que també estem malmetent amb els aerosols, afortunadament això ho estem recuperant perquè n'hem prohibit moltíssims, però també els avions, etc., malmeten a l'ozó, doncs l'ozó és el que és aquest filtre que té l'atmosfera que ens protegeix de la radiació ultraviolada.
2: I mica en mica ens anem allunyant i ens falten les tres últimes, les més llunyanes, que són la mesosfera, la termosfera i l'exosfera.
3: Sí, aquestes exactament formarien la part més externa de la pell de la Terra, I perquè ens fem una idea, ja quan arribes més o menys a uns 150 quilòmetres d'alçada, que això estaríem encara dins de l'exosfera, una molècula d'aire té, apenas té probabilitats de xocar contra una altra molècula d'aire. Per tant, la densitat, la quantitat d'aire que hi ha pel volum que hi ha és pràcticament zero. I de fet, si aquesta molècula d'aire anés molt ràpida, s'escaparia de la gravetat de la Terra. Per tant, allà ja estem a la part, aquests 150 quilòmetres marcarien ja un límit molt, molt, molt allunyat, on pràcticament no trobaríem quasi atmosfera.
2: En queda alguna més de capa o no?
3: Sí, de fet, això que t'he dit són les capes per alçada. Però després hi ha una altra classificació, que em sonarà, per exemple, el nom ionosfera, em sonarà. Doncs la ionosfera està relacionada no només amb l'alçada, sinó amb les propietats magnètiques de l'ionosfera. Llavors, en funció de les propietats magnètiques, també hem definit capes, i la ionosfera és la més coneguda d'aquestes capes, i bàsicament és molt important per les comunicacions, la ràdio, la televisió, etc., totes les comunicacions, perquè aquesta capa té electrons en estat lliure i és excel·lent per fer rebotar les senyals electromagnètiques. I així és com podem enviar feixos de senyals de comunicacions cap amunt, des d'una radioantena, que reboten en aquesta ionosfera i tornen a caure, diguem, rebotades, a llocs molt allunyats d'on les hem emeses. Per tant, és una capa que és fonamental o ens serveix moltíssim per les nostres comunicacions a distància.
2: I encara un altre concepte que t'he de preguntar, que és la línia de Kármán, i quina relació té amb tot això que estem comentant.
3: Sí, clar, fixa-t'hi que dèiem totes aquestes capes i totes aquestes alçades, va arribar un moment que vam haver d'agafar una mena de convenció i dir, val, però on li posem el llindar? O quan diem que acaba la nostra atmosfera? I aquesta línia li anomenem línia de Kármán, i hem fixat, que és un estàndard, però vull dir que al final és una convenció dels humans, hem fixat que això es trobaria a uns 100 quilòmetres d'alçada, perquè això coincidiria en que a aquests 100 quilòmetres la densitat d'aire és tan pobra, és tan baixa, que cap aparell volador que depengui de l'aerodinàmica, un avió, per exemple, no podria volar, no podria tenir sustentació a les ales per volar. I per això hem agafat aquests 100 quilòmetres, que anomenem línia de Kármán, per definir el límit de la nostra atmosfera. Però, tal com deia abans, això no és del tot cert, perquè podríem seguir pujant i encara trobaríem molècules d'aire, i de fet les trobaríem fins a 500 quilòmetres d'alçada. Però la línia de Kármán seria una mica la frontera que, per convenció, ens hem definit.
2: Avui amb el Joan Anton Català, l'atmosfera. Joan Anton, hem fet una gran definició, crec que tenim tots els conceptes clars, les diferents capes. Ara, qüestions més pràctiques. Per què ens falta aire com més alçada pugem?
3: Com més alçada anem cap amunt, menys densitat d'aire hi ha. Per tant, l'aire és com si estigués menys empaquetat. Nosaltres necessitem l'oxigen perquè ens funcioni el metabolisme, i per tant necessitem respirar més profundament o més cops per minut, per entendre'ns, per agafar la mateixa quantitat d'oxigen. Calculem més o menys que a partir dels 6.000 metres la major part de nosaltres que no estem entrenats ja no podríem respirar d'una forma... Bueno, de fet, necessitaríem equipament artificial per poder respirar, és que no estem entrenats. Jo et puc assegurar, jo he pujat dels 0 metres d'alçada als 4.400 d'una tongada, és a dir, sense fer cap mena de preparació, i t'asseguro que els 4.400, un no entrenat com jo i pujant així ràpid, ho nota i et mereixes, i perds una mica el control de les seccions que tu estàs fent. Per tant, ja no et dic res a partir dels 6.000 metres.
2: Escolta'm, i l'atmosfera també és la culpable de que el cel sigui de color blau?
3: Sí, si no tinguéssim atmosfera, això també és una pregunta molt xula per fer, si no tinguéssim atmosfera, el nostre cel seria fosc, perquè veuríem a l'espai, i l'espai és fosc, no és pas blau. Aquí el tema és que, com sabem, la llum blanca del Sol, al final és un arc de Sant Martí, està composada de diferents colors. I la interacció d'aquesta llum blanca del Sol amb les molècules d'aire, el que fa és que dispersa, les molècules d'aire fan com l'arc de Sant Martí i dispersen aquests colors. I el color que més li agrada a l'aire dispersar és el color blau. I per tant, a l'aire el que acaba fent és pintar el nostre cel de blau. Torno a dir, si no tinguéssim atmosfera, el nostre cel seria fosc.
2: Alguna vegada, Joan Anton, recordo que hem parlat de les aurores boreals, i em pregunto si també hi tenen alguna cosa a veure amb tot això que estem comentant.
3: Sí, tenen, sí. les aurores boreals, recordem que són a l'efecte de la interacció entre l'atmosfera i les partícules carregades elèctricament, que anomenem vent solar, el nostre camp magnètic acaba atrapant. És a dir, sense atmosfera no tindríem aurores. I estem descobrint aurores a planetes com Júpiter o Saturn, però perquè tenen grans atmosferes. Si no hi haguessin atmosferes, no veuríem aurores. Mm-hmm.
2: Sempre ha tingut atmosfera la Terra o no?
3: No. I aquesta és també la gran qüestió. La donem per sentada, no? I diem, sí, és, la Terra té atmosfera. No. Pensem que quan es va formar el planeta, no en tenim. No va poder conservar els gasos aquells originals. Després va fabricar la seva primera atmosfera, però que per nosaltres seria absolutament tòxica, aquesta atmosfera, perquè era per efectes del vulcanisme que hi havia en aquella jove terra, que el nostre aire es va crear a partir, doncs, de gasos tòxics, com deia ara, CO2, òxids de sofre, etc. I afortunadament, en un moment determinat, van aparèixer a la Terra els primers organismes, bàsicament cianobacteris, que van ser capaços de respirar aquella atmosfera que per nosaltres seria tòxica i convertir-la a poc a poc en oxigen. Per tant, van començar a carregar una atmosfera que no en tenia d'oxigen, però que van tornar respirable per tots els organismes que vam venir a continuació.
2: Quan i com es va formar aquesta atmosfera? És això que em comentaves ara, una mica?
3: Sí, més o menys calculem que això va passar fa uns 3.000 milions d'anys, aquesta reconversió d'una atmosfera que era tòxica en una, a l'actual atmosfera. Això devia passar fa uns 3.000 milions d'anys, i el procés total de càrrega, perquè ens fem una idea, podria haver durat uns 300 milions d'anys. Per tant, no va ser una cosa així com immediata.
2: Si no hi hagués atmosfera, nosaltres segurament no hi seríem. Com és que la Terra ha aconseguit conservar-la?
3: Clar, això també és una pregunta molt interessant, perquè un cop tu tens com a planeta atmosfera, has de ser capaç de conservar-la, que vol dir que la gravetat del planeta, la mida, la massa de la Terra, ha donat suficient gravetat com perquè tu puguis tenir aquesta atmosfera ben lligada i no se t'escapi. Sense una gravetat com la que té la Terra en un planeta més petit, per exemple, és possible que la nostra atmosfera s'hagués perdut al llarg d'aquests 3.000 milions d'anys, s'hagués perdut per la interacció amb el vent solar. Llavors, bàsicament la tenim encara perquè el nostre planeta té la mida justa com per mantenir-la.
2: Carai. Molt bé, Joan Anton, molt interessant tot això que ens has explicat avui. No sé si fins i tot hi ha altres planetes que també tenen atmosferes.
3: Hem descobert, per exemple, hem descobert a Mart. El que passa que és una atmosfera molt feble, és bàsicament un 1% menys densa que la de la Terra, però, per exemple, sabem que la de Mart antigament era molt més densa, i li ha passat això que ara em preguntaves, és a dir, Mart és un planeta que té menys gravetat, és més petit que la Terra, i pensem que no va ser capaç de poder conservar aquesta atmosfera, i poc a poc la va anar perdent a l'espai. Tampoc té camp magnètic, i això bé va fer que aquesta pèrdua d'atmosfera fos més ràpida, i encara avui dura aquesta pèrdua d'atmosfera que té. Sabem que, per exemple, Tità, que és el satèl·lit principal de Saturn, també té atmosfera. En aquest hi hem entrat a dins, en una nau, i vam veure que és més densa, fins i tot una atmosfera un 60% més densa que la que tenim nosaltres aquí a la Terra. El que passa que no hi ha oxigen, està feta per metà i nitrogen. I sorpresa de les sorpreses, doncs Plutó, aquell món remot que vam visitar el 2015, quan ja l'havíem degradat de la categoria de planeta, doncs ens va mostrar que també en té, tot i que és feblíssima, i pensem que només és per efectes estacionals, és a dir, és de nitrogen, que és gelat a Plutó, i quan li arriba a l'estiu, entre cometes, a l'estiu de Plutó, que li pugen uns graus la temperatura, part d'aquest nitrogen sublima, s'evapora i es converteix en aquesta mini atmosfera que té a Plutó. I, òbviament, els planetes gegants del nostre sistema solar, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, tots ells són bàsicament atmosfera. Estan fets pràcticament només d'atmosfera.
2: Carai. Joan Anton Català, una abraçada, cuida't molt.
3: Gràcies, igualment.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fes volar la imaginació.
6: Sí. Eternament.
4: Ai.
7: L'opció dels que en saben.
8: Reflexionar ens ajuda a créixer.

No es tracta d'arribar lluny, ni disposar del millor. Es tracta de que algú s'interessi del que ofereixes, encara que sigui dissimulant i fent veure que no et segueix, que sol ser la majoria.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: un somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Les lleis estan molt lais, eh? Molt lais, eh? I la policia se les està veient de tots colors amb moltíssima gent que no fa les coses com té que fer. És així. És perquè és que cada dia sents un assassinat, eh? És raro a la setmana que no hi hagin dos o tres, eh? És una pena, eh? Entre els que els marits maten les dones i els altres que maten els altres, o van a robar, o és que és un, és això, amb un arribat, estem a l'oest ja, eh? Per favor. És que jo, vamos, jo no havia sentit mai tants morts com ara se senten. No ho entenc, o és que abans no hi havia tanta informació. No ho sé, però vaja, jo crec que no, eh? Vinga.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
12: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
2: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente y contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
1: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
2: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de bon matí.

en un tràmit per internet i no te'n surts? La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ofereix diferents eines i serveis per facilitar la realització de tràmits.

0: concentra en un sol espai tota l'ajuda necessària explicada de forma senzilla i amena. També pots rebre suport per als teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Pareu bé l'orella.
2: Als 60.
3: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
0: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
0: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
0: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
0: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Hola, som en Bernat, en Pau, en Nico i en David. Boníssim.
6: La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
8: Alguna cosa està canviant.
9: Hola.
8: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
9: Ara.
8: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
10: Tanca els ulls.

0: Ara, tota la música dels 50 als 70. Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
1: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi,

0: preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals, en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
1: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers DIA més grans del món.
1: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: A poc i bona lletra.
7: Sensacions musicals.
8: A l'Alt Empordà.

l'Ajuntament de Llançà, amb la col·laboració del programa d'activitat física de DipSalut, ha organitzat una nova sessió de bany de bosc, en japonès Shinrin-yoku, que tindrà lloc el pròxim dilluns 13 de juliol a les 9 del matí. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania, amb places limitades i inscripció prèvia obligatòria. Els banys de bosc són experiències guiades que conviden els participants a desconnectar del ritme diari i reconnectar amb la natura mitjançant una immersió conscient en l'entorn natural. Les persones interessades poden inscriure's escanejant el codi QR del cartell o bé a través de l'enllaç habilitat per l'organització. Des de l'organització es convida la ciutadania a descobrir els beneficis dels banys de bosc i a regalar-se un matí de calma, connexió amb la natura i benestar personal.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui. Vaja, ja.
5: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
6: Amb la nova recepta electrònica guanyareu en qualitat. Perquè amb el pla de medicació que us donarà el vostre metge o metgessa, podreu veure tota la informació sobre el vostre tractament. Recordeu portar sempre la targeta sanitària. Nova recepta electrònica. Més comoditat. Més qualitat. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra les principals refineries de Rússia ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir el consum intern. Vicent Missut.
2: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
3: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
2: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
3: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
2: Tot i això, l'aport de russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
4: Dentispray.
5: Denti què?
4: Dentispray.
6: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
4: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la diversitat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Què has de fer si hi ha aiguats i inundacions? No aparquis en rieres o zones inundables i allunya-te'n. No travessis ni a peu ni amb cotxe zones inundables o passos subterranis. L'aigua se't pot endur. No baixis a garatges o zones on s'acumuli l'aigua. Evita circular per camins i vies secundàries prop de rius i rieres.
2: Som

0: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
3: Amicsdelagentgran.org.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. La crueltat que hi ha, no és que no l'entenc, per pares, pels fills, els animals, maltractar, disfrutar, fer mal als animals, no ho entenc. Que una persona que disfruti humillant a la gent, amb aquesta prepotència, a mi hasta que vegis una persona que amb un cert que ells consideri inferior, que n'abusi, això a mi m'indigna molt. El que està bé, el que no està bé, no està bé. Clar, aquests ho troben normal, ells ho troben normal, però clar, està bé o no està bé. No. Pues era per això, només que jo també, hi ha coses que no m'entren al cap. Jo com veig una criatureta, bueno, és que és horrorós.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
2: Repetiràs. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.
9: A Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
10: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.

0: Dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Hermonella Iaho, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.
3: Gaudeix d'un dia diferent.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
4: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
5: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
6: Miralls de memòria.
7: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
8: Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: En el 107 de la FM.
3: Apunta bé.
4: La música de la teva vida.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf!
3: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils, gravel, de marques com Megamo, BH, Bianchi, Pinarello o Mondraker. Daddy Bikes t'oferim els millors preus de tot el mercat. Daddy Bikes, Figueres, polígon industrial de Vilatenim, davant de Decathlon. Daddybikes.com.
4: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
5: Pensa en un producte.
6: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. A Menorca hem vist un cotxe amb la pegatina. Dic, hòstima, bueno, mira si és petit el món. Mira, era a Sant Saura, a l'Arenal. La cala, amb una cala de Menorca. Bueno, mira si és petit el món.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
6: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Buscant imitar la naturalesa humana i després de 5 anys d'experimentació amb una incubadora líquida connectada a un sistema de circulació externa a través del cordó umbilical per on s'administren nutrients i oxigen a través de la sang, BC Natal ha assolit una supervivència de 21 dies en un oví en bones condicions. Però el més destacat és la supervivència postnatal de l'ovella Gaia després d'estar 10 dies en aquesta placenta artificial. Doctor Eduard Gratacós.
2: Hem demostrat que cop hem tret a la mare, l'hem fet viure amb aquest sistema artificial, que intentem que sigui natural, i un cop el traiem d'allà hem aconseguit que sobrevisquin uns quants bebès i hem portat a un d'ells a més d'un any de vida. Hem demostrat que té un desenvolupament neurològic normal i que té un desenvolupament de tots els seus sistemes normals.
1: Sumar un dia més de vida és millorar un 2% la seva supervivència. Amb tot, aquest resultat consolida aquesta placenta artificial com a model per a humans, una fita que es plantegen en 2 anys prèvia aprovació de la comunitat científica i bioètica.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: viatge en el temps. Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Ara escolteu La història secreta.
5: Doncs imagina.
6: Papa, m'expliques un conte?

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Maria, ho sents?
2: Que si sento què?
1: L'amor, les papallones.
2: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?

0: Vols conèixer millor la teva història? www.elprincipat.cat, el teu portal digital d'història.
1: Segueix-nos també a Facebook, Twitter i LinkedIn.

0: I parlant d'emocions.
1: 82.
2: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: bon dia. Som els alumnes de cicle superior de l'escola i venim a entrevistar-te com a responsable de la ràdio.
1: Pues molt bé, moltes gràcies per pensar en mi. Qui comença?
2: Jo. Hola, com et dius?
1: Javier.
2: Em pots explicar... Hola. El funcionament general d'una emissora de ràdio com aquesta?
1: Sí, mira, aquesta emissora de ràdio doncs funciona a través d'uns aparells que es tracta d'un emissor, es tracta d'una taula de so i a partir d'aquí gent que vulgui fer funcionar això i amb això es fa ràdio. Si us acosteu al micro, perquè també és molt important que us acosteu al micro, us sentirem tots millor.
2: Com es va crear?
1: Com es va crear? Es van posar en contacte amb mi a veure si jo la volia dirigir. Ens vam posar d'acord amb la idea, jo vaig acceptar la proposta de l'Ajuntament i així es vam iniciar aquesta emissora.
3: Et poses nerviós quan parles en directe?
1: Estic més nerviós ara amb vosaltres que quan estic fent programes normals.
3: Alguna vegada t'has equivocat?
1: Sí, moltes, moltes. I segurament m'equivocaré moltes més també. És normal, és de persones equivocar-se.
3: Com ho has solucionat?
1: Doncs posant una mica d'humor, sentit de l'humor, i posant ganes.
3: Intervé la gent a la ràdio a través de...
1: A través de...
3: Trucades?
1: Sí, mira, et diré que hi ha moltíssimes trucades diàries al nostre contestador, de les quals et podré dir que anem a una mitja de 4 o 5 trucades cada dia.
4: Alguna vegada t'has incomodat alguna pregunta d'algú?
3: Posa música de tot tipus?
1: A veure, una de les idees d'aquesta emissora, quan a mi me la vam proposar dirigir, o coordinar més que dirigir, doncs el primer que em vaig plantejar és quin tipus d'emissora ens calia tenir en aquí l'Alt Empordà. Evidentment, jo vaig veure que de cara als joves hi han dues emissores que són les reines, les estrelles, i que no es pot competir, que és Flash FM i Los 40 Principales. Davant d'aquestes dues emissores és impossible competir. La gent jove les ha triat per norma i, evidentment, no tenim res a fer. A partir d'aquí, jo què vaig buscar? Vaig buscar una emissora dirigida a totes aquelles persones que no tenim una emissora identificada. Per tant, estic parlant de persones a partir de 40 anys cap amunt. Una emissora, doncs, per gent una mica més gran, no?, pels papes.
2: Quins tipus de programes fa servir perquè la gent escolti l'emissora?
1: Doncs, bé, en principi tenim programes de tota mena, és a dir, que en aquesta emissora tenim la gran avantatge de que pots trobar el teu programa sense buscar gaire per la nostra programació. Cada 10 minuts surt una notícia del dia d'interès general, per tant, donem informació, donem programes i donem bona música.
2: De quins temes es parla més?
1: De tot el tipus de temes. Aquí parlem de tot, de tot. Aquí no hi ha... No hi ha tabú, vull dir, no tenim res, cap tema és tabú aquí.
2: Quin és el vostre horari d'emissor?
1: 24 hores al dia. Hi ha 24 hores de programació al dia. La nostra programació funciona a través d'horaris. És a dir, segons l'horari hi ha un tipus de música i un tipus d'informació sobre el nostre voltant, la nostra comarca i les notícies més destacades. També amb una mica d'humor i una mica de bona informació comercial. A partir d'aquí, el que és els matins de dilluns a divendres, tenim una varietat musical on la base és la informació i la música de totes les èpoques. Al migdia, de dilluns a divendres, tenim música d'orquestres, de relax, per a tota aquella gent, doncs, que està a casa dinant i que no vol posar la tele i vol estar dinant amb una música de relax, orquestres del Glenn Miller, del Ray Conniff, del Paul Mariat, de Los Panchos, doncs és una música ja més per gent que vulgui estar relaxada dinant. A les tardes, doncs, la música és una mica més agressiva i després a les nits és on tenim programes ja més monogràfics. Depenent l'hora, tens un estil de música o tens un altre.
2: Tens una idea de la gent que escolta aquesta emissora?
1: Segons l'estudi que em van passar el dilluns, actualment estem a 5.632 oients al dia.
5: treballa molta gent a aquesta emissora?
1: En aquesta emissora, doncs, el que és equip de plantilla, 6 de plantilla, però després de col·laboradors n'hi ha uns 40 col·laboradors.
6: Coneixes d'altres emissores?
1: Tracto de tenir molt bona relació amb tots els mitjans, ja no només de ràdio, sinó també de premsa, i esperem que funcioni bé la nostra relació amb ells. No sempre és agradable, però jo lluito perquè ho sigui.
7: En treus idees per fer-les servir?
1: Perdona?
7: En treus idees per fer-les servir?
1: Si en trec idees per fer-les servir?
7: Sí. De les altres emissores.
1: A veure, si podem estar orgullosos d'alguna cosa, és de que vam començar de zero. A mi em van posar aquí davant amb els ordinadors totalment buits, sense saber ben bé com començar, i del que sí podem estar orgullosos és de que estem fent una programació de les més curioses de Catalunya, per programació, per contingut, per originalitat, per oferta, gratuïtament. Vull dir, vosaltres que sou joves, això és molt important que ho tingueu en compte. I després una plana web on estem emetent a tot el món amb so digital.
8: T'agradaria emetre a una altra localitat? A gent sembla bé aquí.
1: A veure, jo quan em van oferir de dirigir aquesta emissora, doncs, la veritat us haig de dir, em hagués estat ben igual que hagués estat aquí com que hagués estat en una altra població. Això és molt important que ho tingueu en compte. O sigui, a l'hora de fer una cosa com és un mitjà de comunicació, el problema més important que es pot trobar una persona és la censura. Això no es pot fer, això no es pot dir, ui, això no ho diguis, això no ho facis. Vull dir,
9: a Ràdio Vila-sacra
1: he tingut total llibertat. Estic convençut que a altres llocs també ho hagués tingut, però no posaria la mà al foc.
8: Explica alguna anècdota que t'hagi passat.
1: La vida és un constant d'anècdotes, de tota mena. Unes bones, altres no tan bones, però la vida és una constant d'anècdotes.
10: Alguna de curiosa?
1: Alguna de curiosa. Doncs bé, potser les més curioses i les que puc compartir amb tots els nostres oients són la quantitat de trucades que rebem al nostre contestador, doncs primer que ens animen a seguir, que fins i tot una que ens cantava una cançó, o una persona que era dietista i que ens va explicar quin era el problema de la gent que menjava malament. Vull dir, són curiositats que arribes aquí, agafes el telèfon, escoltes els missatges que hi han i et trobes missatges de tota mena. Vull dir, missatges que dius, com és possible? A veure, perquè ens hem de plantejar una cosa. A veure, una persona que està escoltant una ràdio, perquè agafi el telèfon i digui, hola, mira, jo sóc la Julieta, per exemple, i jo sóc dietista i vull recomanar a la gent que menja, doncs que mengi això, que mengi allò, això no es fa perquè sí. Això es fa perquè et sents identificat amb l'emissora, t'entra dins i fa que agafis el telèfon i diguis hola, perquè és que si no, no ho fas. Això és potser de les coses més curioses que tenim a l'emissora nostra, que la gent truca i explica el que vol. Perquè evidentment estem trencant mollos, això és evident, a nivell, no, ja, no, ja no només a nivell comarcal, ara per ara. Hi ha gent que ho reconeix, hi ha gent que no ho reconeix, hi ha gent que sobrecriticarà, però bé, nosaltres ho demostrem amb fets, no amb paraules, amb fets. Vull dir, tot això que us estic dient es pot veure i es pot tocar. Vull dir, no són núvols, són realitats.
11: Gràcies.
12: Tot el que tens posat aquí al cristall són records o...?
1: La gent, els oients, s'han anat apropant aquí. I m'han anat portant uns discos vells, m'han portat camisetes, m'han portat gorres, m'han anat portant botelles de vi, que les veieu per aquí. Al Nadal això estava ple de torrons, botelles de cava, de targetes de Nadal. Tot el que veieu aquí que està exposat és que la gent ens ho ha anat regalant.
13: Sí, després podrem entrar a veure.
1: Sí, sí, home, sí, podreu veure tot, sí.
10: Tens aquí uns oients, aquesta ràdio.
1: Bueno, m'alegro.
10: I a més, col·laboradors, perquè sé que alguna vegada a mi, perquè ho expliquen a l'escola, vull dir que ja són uns bons oients d'aquesta emissora.
1: Doncs molt bé.
10: Fins aquí l'entrevista.
1: Pues moltes gràcies.
10: Se us acaba
1: la càmera i tot. Molt bé. Doncs gràcies, nois.
10: Apa. I ara gràcies a tu, Xavi. Sí.
9: gent que és feliç fent feliços els altres. Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
14: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
15: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
16: Porta'm firma. Amb segell.
17: I gratis, gratis.
18: Vaja.
19: Ai, deixem-la. Ai, deixem-la.
20: Seré por si ya a todo el mundo. Yo voy por lo mío y está. Oye, ¿eso para qué sirve?
21: Rumba, samba, mambo.
22: Es complicada la vida.
23: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: La Montse Vallepérez és la nostra astròloga particular i és la persona que s'encarrega precisament de fer-nos 5 cèntims, no només dels signes del zodíac i com es preparen aquesta setmana o com es presenten, sinó que també parlem de temes astrològics. Montse, benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què
0: tal?
1: Molt
0: bon dia. Com ho tenim, això, Montse?
1: Ho tenim una mica enrevessat, no?
0: Sí. I,
1: només que enxeguem la tele i mirem les notícies, ja ho veiem, no? Jo sí. Veig el que em diuen els astres, però després ho verifico quan veig el que està passant, el que està passant al món. Si voleu, avui, bon, faré 5 cèntims.
0: 5 cèntims, perquè 6 me sembla que ja seria massa en els pronòstics que tenim. Per tant, en 5 me tindrem prou, Montse? De fet, tu ho estàs dient i ho estem veient, no? El món està revolucionat en tots els sentits. No fa falta només parlar del món i parlar de les guerres que puguen haver, no? Sinó inclús, ja ho veiem, per exemple, a nivell polític, no? A nivell polític, ja com aquell que diu, no caldria anar ni molt lluny. Imagina't, a nivell de Catalunya també com està de revolucionat. Pues això, els astres també hi tenen a veure alguna cosa. Però abans de donar-vos aquestes bones notícies, aquests 5 cèntims de les notícies i dels astres, si et sembla, podríem començar parlant dels diferents signes del zodíac i dels que se'ls hi presenta bé la setmana i aquells altres als que la setmana no serà tan fructífera.
1: Pues sí, començarem en això i després ja ho rematarem una mica, ja ho rematarem tot, Bueno, pues mira, esta setmana los que tindrem millor, los que estaran millor, més tranquil·lets i estaran bé, seran Àries, Verge i Escorpí. Per què? Perquè tenim el planeta Júpiter entrant al nostre signe, i això no passa cada dia. O sigui que el planeta Júpiter ara està entrant al signe d'Àries i a més està retrògrad, o sigui que hi estarà encara més del que li toca. Vale? Clar, Júpiter és el gran benefactor. Bueno, Verge, el seu regent està gaudint de bons aspectes i sabem que tant mos marca el signe com mos marca lo regent. I això què farà? Que farà que estigui comunicatiu, perquè sabem que el seu regent és Mercuri. Pues si tenim un Mercuri molt ben aspectat, pues els Verges estaran contents, estaran en ganes d'explicar coses, animats, podran aprendre coses, o sigui que es poden posar a fer cursos i coses perquè tindran més ganes d'aprendre, però més temps que una setmana, però de moment esta setmana veiem que sí, que ho tindrem molt bé i estaran eufòrics, ja veureu com sí. Si teniu algun Verge pel voltant, que els costa el Verge, perquè és un signe de terra, sí. I els signes de terra els costa una miqueta més situar-se.
0: Les costes eufòrics, vinga.
1: Sí, molt bé.
0: I Escorpí, no? M'has dit Escorpí, que bé.
1: Sí, veus? Escorpí, esta setmana també és un dels beneficiats. Teniu que aprofitar tant els del signe d'Escorpí com els que tenen Escorpí pel seu voltant. Allò que en diem beneficis col·laterals. Els que tingueu algun Escorpí ja el veureu més content, més animat, més romàntic. No estaran tan punxons, saps? Els podrem dir cosetes que veurem que no salten tant. Estaran com més relajadets.
0: Molt bé.
1: Val la pena.
0: Perfecte.
1: Val la pena aprofitar. Balança, Capricorni i Cranc. Estos tres, esta setmaneta, estaran una miqueta així. Mira, comencem per Balança. Pues se sentiran una mica tristons. Per què? Perquè fa un mal aspecte en la Lluna. I el seu signe, la Lluna, això tindrà la culpa, una mica serà culpable d'esta tristor que els entrarà en ells. Seran 2 dies, perquè sabem que la Lluna passa molt ràpid. Bueno, també, tant per bé com per mal, la Lluna és ràpida. O sigui que si esteu uns dies tristons, us de Balança, penseu, això en 2 dies passa, que és la Lluna i passa ràpid. I ja està.
0: Molt bé. Això en quant als Balança i en quant als Capricorn?
1: Capricorn, doncs mira, Plutó i el Sol los fa un aspecte una miqueta complicat en este signe. És moment de què? Doncs de regenerar-se. És moment de reinventar-se en tot allò que no funciona. A més, tindrà una setmaneta una mica complicadeta, però els servirà per entrar cap a dins i mirar què és allò que no funciona. Què és allò? Triar una mica el que volem tirar endavant i el que no volem tirar endavant. A vegades això ens hem de parar una mica, si no la vida ja
0: mos atura.
1: La vida ja diu, pues ara us pararé i t'agafa, jo que sé, qualsevol cosa, qualsevol constipat, qualsevol mal de panxa i et para. Pues això pot ser el que els passa. Jo no dic que es posen malalts, eh? Però que hi ha alguna cosa que els fa separar i que aprofiten per mirar al seu interior el que volen tirar endavant i el que ja definitivament deixen.
0: Vale, deixem clar, eh? Deixem clar els capricorn, que no vol dir que s'hagin de ficar malalts, perquè jo aquí tinc alguna capricorn que escolta i que escolta atentament i diu, ai, ai, ai, no, eh? No, malalts no, però sí que heu de fer una mica de revisió d'allò que voleu i d'allò que no voleu, eh, Montse?
1: Pues sí, sí, eh? I després tenim els cranc. Els cranc, bueno, pues la lluna també serà culpable. És que la pobreta lluna, que sempre és culpable de tot. I els cranc encara més, perquè
0: clar,
1: és el seu regent.
0: És el seu regent, eh? L'estava veient jo.
1: Pues llavors la lluna està en fase minvant i estan una mica tristons i apagadets, eh? Pues per això els tenim que cuidar molt. Els que tingueu el cranc pel voltant, pues, ells a passar-ho com puguen, però els que estem al costat, fer-los la vida més agradable, que els cranc necessiten molts mimitos. Jo en tinc un a prop a casa i de tant en quant jo li tiro algun estirabot, perquè clar, un signe de foc en un signe d'aigua, imagina't. Imagina't això com és. Però bueno, ho portem bastant bé, ho portem
0: molt
1: bastant bé.
0: Molt bé.
1: És el que tinc de fer, maneta, cuidar-lo i mimar-lo, ja està.
0: Perfecte.
1: No hi ha més.
0: No, perfecte. Esperem que aquest cranc no camini cap endarrere, eh? Que sempre vagi endavant i en positivisme. Montse, mos has comentat que la situació estigui complicada. La situació ja no només política, sinó la situació a nivell mundial, i que es podria comparar d'una manera molt especial en com estaven els astres durant el temps de la Segona Guerra Mundial. Això no vol dir res, eh? No vol dir res, però sí que hem d'estar-hi atents.
1: Mira, el món està complicat, això ja ho hem dit al principi i ja ho veiem, i els astres no és que compliquen els astres mos ho marquen, mos hi diuen, ei, que això està així, o sigui, els astres no sentencien, eh? Però diuen, això està així, cuidado en com ho porteu, eh? Hi ha punts en comú de com estan els astres ara en aquest moment, en els dies de l'inici de la Segona Guerra Mundial, ¿vale? Júpiter estava retrògrad a Àries, igual que ara, eh? I els signes de Verge i Peixos també fan un aspecte similar als que feien en aquells aconteixements. Bueno, això què vol dir? Això no vol dir que tingui que passar el mateix, eh? Vull dir que la gent diu, ui, ui, ui, la Tercera Guerra Mundial. No. No té per què passar el mateix, perquè els temps són diferents, eh? Tot és diferent ara, però que el món està en conflicte constant, i això ho podem veure, que tot s'està movent molt i s'està movent de mala manera, eh? Mart està retrògrad, Mart és el déu de la guerra, i quan Mart està retrògrad i torna atràs, què vol dir? Que tornen atràs aquelles coses que complicava Mart. Els estaments i els partits polítics com estan? Pues estan en unes desavinences que no són capaços de resoldre, i bueno, i un gran etcètera de coses, eh? Jo ho veig perquè ho llegeixo als astres, ho veiem als astres, però això ho veu tothom, i mirem de reflexionar, si és el que volem a la nostra vida, i si no, pues posem el nostre granet de sorra perquè les coses se serenen i puguem viure en pau. Diuen que si volem que les coses canvien, tenim que canviar primer cadascú de nosaltres, eh? Que sí? Pues fem-ho per lograr que el nostre entorn canvia. Si el nostre entorn canvia, si cadascú mirem de canviar el nostre entorn, el món som tots i anirà tot canviant, i anirà, posem tots un granet de sorra en tot això, eh? En pau i en harmonia en tots, en els més a prop que tenim, en la família, en els amics, mirem de crear aquesta harmonia i aviam si contagiem, eh? Aviam si contagiem el món.
0: Bueno, pues mira, jo crec que no hi ha missatge més positiu que el que mos acabes de dir, no? Mirem de contagiar el món amb aquest positivisme i amb aquesta harmonia tan necessària, eh? Tot i que els astres, pues els tinguem revolucionats, al final no són els astres, sinó és la mà de l'home els que acaben portant a terme les diferents accions, no?
1: Sí, sí, ja ho veus, vull dir, són els homes que no s'entenen, la humanitat que no s'entén, no es vol entendre.
0: De moment, avui t'hem fet treballar, eh? Descansa tota la setmana, però el tornarem a tindre aquí, com sempre, en aquest espai de l'horòscop. Fins llavors, que els astres mos acompanyen i que, en aquest cas, Mar no es revolucione més.
1: Molt bé, que mos acompanyen per a bé, eh?
0: Fins la propera.
2: capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, que en guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repors. I si un dia em toca viure un dia gris, obro una miqueta la caixa dels souvenirs, i el petó en el bosc, la clau del rebost, barques i joguines m'escalfen el cor.
3: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
8: Oh, simplement brutal. Saps que hi ha malalties dels ulls que no donen símptomes però poden ser greus si no es diagnostiquen i tracten a temps? Consulta el web imo.cat, la millor garantia per als teus ulls.
9: Exacte.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
12: Això és amor?
13: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
14: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
13: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
15: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
16: Heu voltat.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Pareu bé l'orella.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.

0: amb fúria brava quan passis per davant.
1: Mira, para,
0: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau!
0: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fúria brava. Atura't i a l'hora que vulguis.
3: La xarxa.
4: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls.
2: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
3: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
4: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
5: 100% Empordà.
6: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere.
5: Amb el suport de sexydream.es.

busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents al 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb dues persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats ha d'haver un factor clau, però el sector desaccelera a Catalunya i també a Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
2: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
3: En moltes zones d'Espanya, on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
2: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Descobreixen cèl·lules mare.
5: Arrenc de 1997.
6: Arriba la intel·ligència artificial.
7: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Units d'amor.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: apassiona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Si fites com la bipedació o la parla ens van fer humans, l'escriptura ens va fer entrar directament a la història. Hi ha un consens notable a l'hora d'afirmar que el comerç i la necessitat de dur un recompte dels béns intercanviats són el bressol de l'escriptura. No costa gaire imaginar que per cobrar la venda de diversos cistells de fruites es podia comptar, per exemple, quantes marques de cistell hi havia al terra on s'havien deixat abans de vendre'ls. Comptar-los era fàcil, però deixar-ne constància, això ja era una altra cosa. Com més comerç i més cistelles de fruites a terra, més difícil es fa retenir les dades. Calia alguna cosa més que una bona memòria.
2: Jordi Grau, antropòleg.
3: L'escriptura apareix com una necessitat de registre, de béns, de mercaderies, de persones, d'esdeveniments, i a partir d'aquí se'n van veient tots els avantatges que té per deixar una constància perdurable de tot allò que s'està fent.
1: Doncs d'aquí a posar-nos d'acord en uns símbols determinats per identificar béns diversos, només hi ha un pas. I ja tenim l'escriptura. Ens hem de situar a Sumèria, bressol de la civilització. Fa uns 8.000 anys ja hi ha antecedents d'alguna cosa que es pot aproximar remotament a l'escriptura, feta amb incisions en ossos d'animals. Però no és fins al 3.200 abans de Crist que neix l'escriptura com a tal.
3: És a dir, una cosa són marques puntuals o són representacions que podem interpretar que són pictogrames o són pintures en una cova que poden tenir algun efecte comunicatiu, a el que es podia entendre més un mecanisme d'escriptura, que vol dir un encadenament de signes que acaben tenint un sentit.
1: I quina és, doncs, aquesta primera escriptura? Com s'escrivia?
3: Allò que coneixem com a escriptura cuneiforme i que consisteix, bàsicament, en una sèrie d'incisions fetes amb un punxó que deixa una marca, una incisió en forma de tascó. S'acostumava a fer tauletes d'argila, que eren dúctils, eren suaus, es podien incidir bé, i després es coien perquè guanyessin més consistència.
1: La del Codi de Moravi, efectivament. Si aneu al Louvre, a París, la podreu veure. Però per què es considera l'escriptura un invent tan clau com per afirmar que marca el pas de la prehistòria a la història?
3: L'escriptura és la tecnologia de la paraula, i en el moment en què la paraula queda fixada, és la història.
1: Clar. A partir de tenir constància escrita de les coses que passen, es poden resseguir molt més fàcilment els fets i, per tant, la història. L'escriptura és com un discurs congelat en el temps, que perdura. Es poden transmetre coneixements sense necessitat d'experimentar-los en primera persona i donar missatges sense ser físicament a un lloc per verbalitzar-les. Tot un avenç. Però l'escriptura diversa, creada en diversos indrets del món, cuneiforme, jeroglífica o de pictogrames xinesos, acabarà derivant, en el nostre cas almenys, en alguna cosa molt més pràctica encara, l'alfabet. Possiblement el primer el van crear els fenicis, grans comerciants, cap al 1500 abans de Crist. Els dos primers símbols van ser Alep, bou, i Bet, casa. Els grecs, que l'adoptarien més tard, els van convertir en alfa i beta, les dues primeres lletres del seu alfabet. I quina és la genialitat de l'invent? Doncs que en assignar un símbol a cada so que els humans podem emetre, podem combinar-los i escriure en totes les llengües del món.
3: Arribar a un punt on la fonètica és transcribible vol dir que es pot adaptar a llengües molt diferents. I aleshores has d'anar adaptant un signe que transcrigui exactament aquell fenomen, i amb la combinació d'aquests fonemes tu pots anar formant paraules, i amb la combinació de les paraules pots anar formant oracions.
1: Aquí ja només caldrà que els etruscos hi facin la seva aportació i els romans acabin fent dominant l'alfabet llatí, el nostre, el que s'ha acabat imposant pràcticament arreu. La importància de l'invent està clara, perquè allò que està escrit té més valor que el que és estrictament oral. Ja se sap que les paraules se les emporta el vent.

denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida distingeixen productes alimentaris d'alta qualitat elaborats a Catalunya. Llegums, olis, fruites, arrossos, embotits, formatges, calçots o torrons són alguns dels 21 productes que compten amb aquestes distincions reconegudes a nivell europeu. Les seves característiques es deuen al resultat de l'estreta relació entre entorn, productor i producte, que els proporciona un caràcter específic i un sabor inimitable. Menjar bo, de qualitat i de casa.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Nits d'amor amb el suport de sexydream.es.

0: obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
2: I parlant d'emocions...
3: 10. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
4: Créixer econòmicament des del territori. Que el nostre aliment sigui la nostra medicina, deia Hipòcrates. I així hauria de ser cada dia de l'any. Consumir productes frescos, de temporada, locals, que no contaminin el medi ambient amb emissions de CO2. Prou importacions innecessàries. Quan productes químics abocats indiscriminadament a la terra. Prou de collites intensives que erosionen la terra i no li deixen ni un respir. Per això ens hauríem de fer el bon propòsit de convertir-nos en consumidors responsables, compromesos amb el territori i el medi ambient, fent compres més locals i menys globals, sense perjudicar a tercers. Pensem que cada cop que comprem massa barat, a algú li estem robant la collita o les hores de feina.

0: és que ningú respon. Eh?
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
3: Hola, Joan.
0: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: cada nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes. Ho entens?

0: de Oca a Oca i Tiro per què em toca.
1: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo. Els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.

0: L'humor afavoreix l'aprenentatge en augmentar l'atenció i la retenció d'informació, millora les relacions interpersonals a les aules, ajuda els alumnes a ser més resilients, a tolerar situacions estressants i superar la frustració, a aprendre dels errors i sentir que tenen un cert control de la situació, tot i que no sigui còmoda. I fins i tot els encoratja a perseverar quan no se'n surten d'una tasca a la primera. És el que defensa Andrea de Carlos Buján, professora dels graus d'educació a la Universitat Abat Oliba Feu i autora d'una tesi sobre la relació entre resiliència i sentit de l'humor a les aules.
1: El sentit de l'humor ens pot ajudar a aprendre, no? Ens pot ser una estratègia per captar l'atenció de l'alumnat, per ajudar a memoritzar, per ajudar a afrontar l'error d'una altra manera, però també pot ser una eina per ser resilients, principalment a través del foment d'uns altres mecanismes de la resiliència, com són les relacions interpersonals, els motius per lluitar, el pensament positiu i el centre intern de control.
0: Aprofitin per exercitar-lo, encara que sembli que no hi ha motiu aparent.
2: Per això la gent que tria Ràdio Vila-sacra sempre té la cara de sentir-se feliç.
3: Mira atentament pel carrer i sabràs més i millor.

0: Dierks Bentley and Recording Academy Lifetime Achievement recipient Booker T. Jones.
1: Bona nit.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Silenzi. Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
1: Fila sacra sense punxero e fa ema.
2: A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: El forn artesà i de qualitat té un nom.
5: El Llonguet de Peralada.
4: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
5: El Llonguet de Peralada.
4: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
6: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
4: Vine i gaudeix-lo.
5: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
7: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: cansat de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent, ara

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Tinc una cosa, però ja sé que la gent se n'enriurà de mi. Vale. Em diran que aquesta està ximple. Perquè l'has acertat.
6: Vale, participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vine a sentir.

0: Hola, com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
5: I tu? T'has connectat? Connecta't.
6: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
7: Connecta't.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: I parlant d'emocions.
4: 5.
5: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
6: El secret de l'amor.
7: Senyor secret de l'amor, arriba el seu minut de glòria, ja es pot anar despertant.
8: Molt bé. Me n'alegro molt.
7: Vostè té tots els correus que hem rebut?
8: Eh?
7: Vostè té tots els correus?
8: Sí, sí, jo els tinc, jo me'ls he mirat tots. Sí.
7: I què?
8: Home, està bé. Està bé que la gent es regala moltes flors. Les flors m'està de més, eh?
7: Que no li agrada?
8: Les flors, home, sí, però a veure, està bé. Jo, a veure, jo en llegiré uns quants que m'han fet molta gràcia. Hi ha una persona que diu que ha regalat un bany d'hidromassatge amb oli relaxants i un massatge asiàtic a la seva parella.
7: Això està bé.
8: Home, això està bé, perquè després sempre s'escau un bon polvet, que en diuen vostès, no?
9: Els joves, no?
10: Com li diu vostè?
8: Home, fer l'amor.
10: Ah, no te va, sí.
8: Sí, en fer l'amor.
10: Però quan és un fer l'amor així, pim-pam, com li diu?
8: Això, mete saca.
10: Ah, això.
8: Estic amb un mete saca. Sí. Bé, m'agrada molt un que diu, una noia que diu, no digueu el meu nom. Diu, perquè a la meva parella li regalaré un salt amb paracaigudes. Acaba, diu, espero que a ell li faci gràcia. Collons, home, això, assabenta't abans, no?
9: Per què no vol que li diguin el nom?
8: No ho sé, home, perquè...
10: Perquè sorpresa, eh?
8: Perquè és una sorpresa. T'has tirat mai amb paracaigudes?
10: No, em pensava, no, jo, com havies començat la frase, pensava, caramba, sí que s'ha modernitzat aquest senyor de cop.
8: Bé, un altre que li regala un viatge a la Capadòcia. Està bé, regalen un ram d'orquídies. Una persona diu, la meva parella no es compra mai res, jo li regalaré uns texans blaus. Merda de regals. La meva parella li regalaré uns texans blaus. Oh, engega-la la merda, aquesta parella, collons.
7: Home, potser els necessita, no siguem així, tampoc. L'últim regal que t'han fet, Àngel?
10: El salt amb paracaigudes.
7: Sí? Molt bé.
10: I, una bola del món d'aquestes, que no sé això.
8: Que bonic.
7: Una bola del món.
11: I l'últim regal que has fet tu? O no ets de fer regals?
10: Jo no sóc de fer regals.
11: Ai, nen, no ets de fer.
10: Sí, però no ho puc... No, no puc.
8: No, que encara no l'has fet.
10: Perquè és una cosa de sexual.
8: Digue'l, nen, digue'l.
7: No sé com has de dir això.
10: No, són tres.
7: Boles.
10: No.
9: Ui, ui, ui, es posa molt interessant, això. Tres, què?
10: Sí, eh? És un no sé, això que feu servir.
11: Però un vibrador.
10: Però de clitorià.
11: De clítoris anal i vaginal.
10: No, però és com un rodó. És com una cosa així que et poses allà i vibra. No sé, noia, vosaltres ho feu servir, això?
8: Nen, vam...
10: Però ho feu servir vosaltres, això? Això, és com això... Però és com un mòbil en forma...
7: Això ho has regalat?
8: M'han parlat ara d'una... Colla, deixeu-me parlar.
7: Sí. Parli.
8: M'han parlat d'una cosa que té forma de mà.
10: Sí.
8: Es veu que és...
9: És malassant.
7: Sí que és modern!
10: Però sí que... Però què fa amb aquesta mà?
8: Es veu que fa plorar i tot. Fa plorar i tot!
10: Però forma de mà de què fa? I què fa amb la mà?
8: I va vibrant.
10: Va.
7: Què més regalen els oients?
8: A veure, mama, un que diu... Oh, la meva parella ha regalat un anell de compromís. Va, home, va.
7: Per què va, home, va?
8: Home, perquè això... Tots sabem com acaben aquestes històries. Acaben a l'advocat. No val la pena. Jo... I aprofitant que també a l'Àngel li han regalat el mateix, jo li vull regalar aquest viatge a París.
7: A qui?
8: A aquesta persona que li vol regalar a la seva parella un salt amb paracaigudes.
7: Ah, sí? Per què?
8: Home, però em dóna la gana.
7: Ah,
8: doncs... Li vull regalar.
7: Motiu.
8: No hi ha un motiu. I si pot ser, no digueu el meu nom. No el diré. Però el seu número de telèfon comença per 6.
7: Home, per favor!
8: Comença per 666. Amb això està dit tot.
10: Ui, quina mala persona.
8: Mala persona, tal faràs, te'l trobaràs.
12: La nit.
13: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l'Ajuntament. Un individu reclama falsos rebuts pendents d'aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon. Fa dos anys que des de Ràdio Vila-sacra us informem de com evitar-ho. O sigui, que avisats ja esteu si voleu. Salvem l'Empordà denuncia obres il·legals d'empreses en sòl no urbanitzable a Vilamalla. L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa del consistori davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa. S'obre la convocatòria dels ajuts LEADER 2026 per impulsar projectes a les zones rurals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
6: Oh my God! Woo!

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: Sona bé.
3: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
4: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Tasta la vida amb aliments Unyà.
3: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social, la Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
2: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.

0: el suport de sexydream.es.
1: No me quiere. Me quiere. No me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. És que és la pregunta autèntica. Jo vaig preguntar si creuen en l'amor. Si realment pensen que l'amor existeix. Si em poden dir alguna pista si això és veritat o no. Vinga, qüestionem-ho. Foli, foli. Creus en l'amor?
2: Hombre.
3: Hombre, sí.
1: Sí?
3: Jo sí.
2: Sí. Sí, sí, sí, molt. Amb això, si ha de creure, si no, malament. Amb l'amor.
1: Has tingut una història d'amor de fa poc, on cal la perdures?
2: Sí, sí.
1: Com es nota la garganta.
2: Eh? Que sí? Sí, sí.
1: I què tal? Explica detalls, vinga.
2: No, no. No, però molt bé, molt bé.
1: Sí?
2: Sí, sí.
4: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
5: Ja ho sé.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
1: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
2: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
1: I l'assessor de continguts del manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
1: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol nega que hagi ofert res ni hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes del president dels Estats Units, Donald Trump, durant la cimera de l'OTAN que s'ha fet a Turquia. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha refermat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
2: El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿no? Y se cumple nada más. No hay nada nuevo, si es a lo que usted se refiere. Nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
1: Sobre el canvi d'opinió de Donald Trump en poques hores respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez hi ha tret ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països.
3: Dentispray.
4: Dentiqué?
3: Dentispray.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: puja i molt el consum de porno entre els adolescents. En els últims 4 anys s'ha triplicat entre les noies i s'ha duplicat entre els nois. És una de les principals conclusions de l'última enquesta de l'Ajuntament barceloní sobre factors de risc en estudiants feta a alumnes de segon i quart d'ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius. L'augment en el consum del porno és més acusat entre les noies i això preocupa l'Agència de Salut Pública de Barcelona, sobretot perquè l'edat mitjana d'inici se situa als 12 anys. Lucía Artazcoz, cap de l'Observatori de Salut Pública, creu que l'accés al porno afavoreix conductes sexuals violentes i sense mesures de protecció.
1: El que preocupa és que hi ha estudis que relacionen aquest consum de pornografia en edats tan joves amb una pressió per mantenir relacions sexuals, amb una naturalització de les relacions agressives i un menor ús del preservatiu, entre altres coses.
0: L'estudi apunta que el benestar emocional ha millorat lleugerament entre els adolescents, però per contra hi ha un increment de l'ús problemàtic de les xarxes socials que es tradueix en més insatisfacció corporal. 3 de cada 4 noies no se senten a gust amb el seu cos i pel que fa a l'ús del mòbil, l'enquesta revela que cada cop hi ha més famílies que en limiten el temps d'ús. Més de la meitat dels estudiants a segon d'ESO diuen que tenen horaris restringits.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: feliços i feliç, els encanta Onat.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Coses de ràdio.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
5: La nit.

0: la ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te amb els problemes.
8: De siempre, no sé, la

0: olvidar muchas cosas, recordar otras.
1: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona una, jo crec, un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
2: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
3: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la radio en el bolsillo para poder llevarla siempre.

0: Bona nit.
1: Parlem i entenem.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Servei públic.
3: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del senyor.
4: I parlant d'emocions...
5: 38.
6: Vale.
7: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
9: Ens agraden molt les seves cançons perquè són molt maques.

0: periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
1: Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
0: Notícies,
1: entrevistes,
0: reportatges,
1: cròniques
0: i molts altres continguts.
1: Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
0: La comarca al teu abast amb Hora Nova.
2: Avancem junts.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: El poder de les paraules.
2: Ho entens, oi?
1: I parlant d'emocions.
3: 39.
4: Anem a temes a Disney.

0: I parlant d'emocions.
1: 92. Toc, toc. Connecta't al territori. Volem compartir petons que connecten.
2: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
1: Connectem petons.
3: El secret de l'amor. Josep, 89 anys. Remei, 88 anys. 62 anys casats.
4: Els meus pares es van separar que jo tenia 3 anys. I sort d'una tia de Tossa de Mar, germana del meu pare, vam estar a casa d'ella. I és l'únic carinyo que he tingut aquella bona dona.
5: Doncs jo, als 17 anys, en què encara no tenia el carnet de conduir, per força vaig haver d'agafar el camió perquè el meu pare es va ferir i el meu germà no estava bé mentalment. I als 17 anys ja portava el camió. O sigui que vaig conduir fins... Ara en tinc 89... Fins als 80... 87...
4: Però perquè va voler ell, Perquè per la malaltia que va agafar.
5: Fins als 87 vaig conduir. Però, esclar, ara porto mal capaç, oi? I el metge em va dir que no conduís. Ja fa 2 anys que no condueixo.
4: La meva filla ens estima molt. S'ho trauria, no, gràcies a Déu, no s'ho ha de treure. Però vull dir que si no en tingués, s'ho trauria de la boca, d'allà on fos, per donar-nos-ho. És molt bona filla, molt, que és molt bona noia, molt, molt. Jo me l'estimo més que la meva vida, i el meu marit igual. Va per nosaltres, ens ve a buscar els metges, ens ho controla tot. Perquè de vegades soc desmemoriada, no me'n recordo quin dia, quin hora, com que me'n refio tant d'ella, només me faltava això ja. El meu marit sí que en té de memòria.
5: Les netes sí, molt maques.
4: Intel·ligentes i molt maques. Molt. Potser la passió, no pensis que sigui que ho exageri per la passió que els dic, no, és que ho són, i dolces.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Avui

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Hotel-restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Gironit.com.
1: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
0: Gironit.com.
1: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
0: Gironit.com.
1: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
0: Gironit.com.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: T'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
3: Caiguts del cel.
2: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
4: Xarxa audiovisual local.
5: A l'Alt Empordà.

0: Lani.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Primeres multes per l'incompliment de la Llei d'Habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, segons ha avançat l'agència EFE. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'ha estat tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i consum. S'estudien possibles incompliments com saltar-se el topall de preus de lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre d'altres. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta es va aprovar l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la inflació de la infracció. A més, fruit d'un pacte entre el PSC i els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
4: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Piques en un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Escolta. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Volia dir que... Sí, expressar-me sobre el desengany. Tenim eleccions i són les meves eleccions que no sé què fer. Si votar, si no votar... Jo em sento molt enganyat. Jo que sóc de les persones que ve del franquisme, que havia lluitat, que havia fet coses per intentar doncs, establir el catalanisme, etcètera, etcètera, moltes coses, amb la creença que una democràcia ens podia portar doncs, a un bon puesto, a un lloc... Això és una enganyifa total. Els jugadors de futbol no pot pagar un equip de futbol 1.500-800 milions d'euros per una persona. No, no, això, els polítics s'hi han d'implicar. Aquí no s'implica ningú. No pot ser que un número 2 d'un partit polític com el PP cobri 300.000 euros de sou anuals. I totes aquestes coses és el desengany de dir, bueno, però aquí què està passant? Dir, no és el que jo buscava, la meva creença política sobre la gent, sobre els polítics, els que ens tenien que governar, s'ha mort, s'està morint, vull dir, me l'estan rematant totalment, perquè deixes de creure en ells, perquè veus que tot és agua de borrajas, quan crides a l'oposició per ensenyar-los, escolta, veniu, perquè els que estan governant no em foten cas, veniu al carrer que us ensenyaré tota la problemàtica del carrer. Van vindre, van veure la problemàtica del carrer, hasta luego, Lucas. Bueno, ok.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
6: Repetiràs.
0: Ara t'explicaré una història.
8: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Seguim parlant de cultura.
1: Psicologia, amb Helena Codina.
2: Estènia durant la tardor. El concepte d'estènia primaveral és un fenomen que moltes persones pateixen durant l'inici de la primavera. Però els professionals de la salut, i sobretot de la salut mental, cada inici de tardor observem que hi ha un sector de la població que es queixa i pateix un fenomen semblant. És a dir, que hi ha persones que són especialment sensibles als canvis de temps. Això ho observem sobretot en persones que pateixen algun trastorn d'ansietat o depressiu. És una època on les recaigudes i empitjoraments són freqüents. Però també hi ha persones que no pateixen cap trastorn mental i també pateix aquest fenomen. Expliquen que no es troben bé, amb més cansament de l'habitual, com una sensació de debilitat i de falta de vitalitat general, tant física com intel·lectual. I aquest cansament no està relacionat amb si fem més esforç físic i es manté durant tot el dia. Moltes persones ho atribueixen a la tornada a la feina després de les vacances, però en realitat la causa està precisament en el canvi meteorològic que implica la tardor. Venim d'un període on ens hem exposat moltes hores a la llum solar, perquè hem sortit a l'aire lliure sovint i hem fet exercici físic, hem nedat i passejat. I de cop i volta canviem aquestes rutines i canviem l'horari. Ens tanquem a la feina i s'escurça el dia. Per això reduïm substancialment l'exposició a la llum solar i també reduïm l'exercici físic perquè ens tanquem més a casa. Tal com s'explica en l'estènia primaveral, el nostre cos és molt sensible als canvis de les hores d'exposició a la llum. Hi ha qui ho nota més o menys. Llavors, el nostre cos necessita un període d'adaptació. Una forma d'alleugerir-ho és aprofitar els caps de setmana per exposar-nos a la llum natural i fer exercici físic moderat.
3: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
4: Bona nit.

0: Arxiu d'Àudio. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural de Curiositats i Records. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural de Curiositats i Records a Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu de records.
1: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. bibliotecavirtual.diva.cat.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Deixa'm explicar que cada matí quan t'escolto tu feia la ràdio gran, no? Amb conya i amb la manera de fer. I res, i felicitar-vos a tots per aquesta idea ràpida i avui dilluns ja podré dir i deixar constància, doncs, això. I us segueixo. Una abraçada a tots.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
9: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.

Els ecosistemes protegeixen totes les formes de vida de la Terra. Per això ens comprometem amb la preservació dels espais naturals i la biodiversitat. Treballem per un futur més sostenible per a les persones i el planeta, amb la força de les aliances, l'impuls de la innovació i el desenvolupament d'infraestructures verdes. Uneix-te a la generació Restauració Aquar.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: I parlant d'emocions.
1: 26. Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
2: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El calendari. L'any 1582 es va haver d'eliminar 10 dies. Es va passar del 4 d'octubre al 15 d'octubre, perquè el calendari s'havia desfasat respecte dels astres. Si ho pensem una mica, el pas del temps es mesura amb esdeveniments astronòmics. En primer lloc, tenim l'any, que ve determinat per una òrbita de la Terra al voltant del Sol. Després tenim els mesos, que venen determinats per les fases de la Lluna. La Lluna va canviant i passa per 4 fases diferents. Cada fase té una durada de 7 dies, la setmana. I cada dia ve determinat per la sortida i posta de Sol. Avui en dia, sabem que el dia depèn directament de la rotació de la Terra. En conclusió, podem dir que el dia depèn de la rotació terrestre, la setmana i el mes depenen de la Lluna i l'any depèn de la traslació de la Terra al voltant del Sol. El nostre calendari actual deriva del calendari romà. Com distribuïen el temps els romans? Al principi tenien només 10 mesos. Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septilis, October, November i December. Cada mes tenia uns 30 dies i sobraven dies per completar l'any. Per això van afegir 2 mesos al final de tot. El primer mes no tenia nom i el segon es va dir Februarius, perquè es referia a uns ritus purificadors que hi havia en aquella època. Com veieu, els noms dels mesos ja ens van sonant alguns, oi que sí? A més, cada mes tenia 4 setmanes de 7 dies i cada dia de la setmana el van dedicar a un astre important del cel. Així, dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts el dia de Mart, dimecres el dia de Mercuri, dijous el dia de Júpiter, divendres el dia de Venus, dissabte dia de Saturn i dissolis dia del Sol. Segles després, amb l'arribada del cristianisme, aquest darrer es va canviar per diumenge, que vol dir el dia del Senyor. Les campanyes de guerra dels romans començaven al març, però l'any 153 abans de Crist, el cònsul va demanar de començar la campanya abans, perquè havia de viatjar fins a Hispània a fer la guerra. Des d'aleshores, va ser costum començar abans i es va acabar passant els 2 últims mesos al principi de l'any. El primer mes li van dir Januaris i el segon era Februaris. Però hi havia un problema. Com que els anys no tenen exactament 365 dies, sinó que tenen 365 dies, 5 hores i 49 minuts, com que només comptaven 365 dies, cada 4 anys s'havia desfasat un dia sencer. Per corregir això, l'any 46 abans de Crist, Juli Cèsar va fer establir el calendari julià. Els anys serien de 365 dies, però cada 4 anys s'afegiria un dia extra. Seria un any de traspàs amb 366 dies. A més, quan Juli Cèsar va morir, li van dedicar un mes del calendari. El mes Quintilis va passar a dir-se Juliol. I el seu successor, August, quan va morir, també li van passar un altre mes del calendari. El mes Sextilis va passar-se a dir Agost. Els dies de cada mes també van canviar diverses vegades fins que van a quedar establerts com avui en dia. Com veieu, el calendari ha sigut una cosa complicada d'anar confeccionant. i va arribar l'any 1582. Amb l'afegit d'un dia cada 4 anys, el calendari seguia desfasant-se. Ara molt menys que abans, però encara es desfasava una mica, i al segle XVI ja s'havia desfasat 10 dies. Per corregir això, el papa Gregori XIII va promoure una altra reforma i es va establir el calendari gregorià. Com hem dit, l'any 1582 es va haver d'eliminar 10 dies de cop i des d'aleshores, els anys que acaben en 400 o 800 no són de traspàs.

0: atenció a la dada. Gairebé un terç de les detencions de jihadistes realitzades a l'Estat durant tot l'any s'han fet a Catalunya. Atenció també perquè creix el nombre de menors radicalitzats. Sergi Bassoles.
1: Els experts en seguretat no els sorprèn que prop d'un terç de les detencions s'hagin fet a Catalunya. Toni Castejón, portaveu del sindicat policial FEPOL, en declaracions a Ràdio 4.
2: Ja fa temps que aquí tenim una sèrie de circumstàncies. Estem a tocar de França. França han hagut episodis terribles d'atemptats, detencions contínues, molt de moviment de gent cap aquí, cap allà, i Barcelona des d'allà fa anys, que és un objectiu clar.
1: Una situació que preocupa i molt els cossos policials.
3: L'escenari en l'àmbit del terrorisme va canviant i nosaltres ens hem d'actualitzar i ens hem d'anar formant.
1: Però més enllà d'aquesta falta de formació, des del Sindicat Autònom de Policia, Imma Viudes, la seva portaveu, denuncia la manca de mitjans davant un hipotètic atac jihadista.
3: Si passa un fet sobtat, per exemple, un lloc solitari, doncs ha d'anar una unitat d'assalt com Arro o Brimo, doncs aquests companys no disposen de material balístic per protegir-se, per exemple, d'armes de guerra, no?
1: Preocupa també el nombre de menors d'edat radicalitzats. En el que portem d'any ja en són 8 els detinguts arreu de l'Estat. I atenció, perquè lluny d'estereotips...
2: Ens hem trobat absolutament de tot, gent molt acomodada. Pots trobar que quan es fa l'atenció, doncs és una noia de 17 anys, nascuda aquí.
1: Una radicalització que ha trobat a les xarxes socials l'aliat perfecte per persuadir amb postulats jihadistes els més joves.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Ullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar-nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la

darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
5: Permeti'm la documentació.
6: Hola, Laia.
5: Ostres, Mireia.
6: Ja ets mossa d'esquadra?
5: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
6: Jo continuo preparant-me online.
5: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
7: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.
8: Què necessites avui?
9: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li cau els gelat a terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al centre comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí?
2: Yes.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: I parlant d'emocions.
2: 89.
3: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
4: El secret de l'amor. Ton, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
5: Sempre hi ha cosetes, sempre hi ha cosetes petites. Saps?
6: Perquè la... al principi, és fins que t'has adaptat a la vida nova, eh? Vull dir, n'hi ha. Perquè costi. Bueno, ha de passar uns anys i llavors pues, bueno, t'adoptes. Jo també era diferent a vida perquè jo venia de Barcelona i en una casa de pagès és molt diferent. Però bueno, però jo també m'ha agradat.
5: Vale, tothom tenim les nostres peculiaritats, que algun, pues, perquè jo sempre he pecat una mica de massa, treballar massa. Sí, i la dona, pues, és una mica així, saps? Una mica així de la virgen del puño, saps? De vegades, pues, que li costa a vegades de deixar anar algun duro, saps? I jo a vegades vull comprar coses i ella li costa. Sí.
6: Bueno, a mi m'agrada sempre, pues, ahorrar, m'ha agradat molt. I he fet això, he vingut verdura, he fet la limpieza també amb una entitat bancària, la caixa, durant molts anys, també 30 anys, he fet la, i ara tinc el retiro, i la veritat que no falta res.
5: Soc molt del poble, jo soc molt artesà. Jo m'agrada molt l'artesà, pues, acabat això sí, cada dia, ara abans, quan treballava no ho feia tant, però ara ho faig cada dia, pues, acabat d'esmorzar, vaig a l'hort, acabat d'esmorzar, vaig aquí a un bar i faig el cafè, fem la xerrada, miro el diari, l'esport, que m'agrada molt el futbol, m'agrada molt el Barça, i miro el diari i ja disfruto. Allà amb quatre amics, passem l'estona, quic allà i és el meu. Això és el meu, allò m'hi ha més vida. Després ja, durant el dia, pues, cap aquí, cap allà, volto, i de treballa molt, que estic jubilat, però encara, pues, cap a l'hort, a veure la finca, a veure un ametller, i així allà, però m'agrada.
6: És així, perquè, mira, hem ahorrat i no hem sigut malgastadors, pues, hem ahorrat el que hem pogut, i ara la veritat que no ens podem queixar.
5: Nosaltres vam treballar molt de jovens i aquell refrán que diu que si de jove no treballes, de vell dorme la palla. Però nosaltres va ser al revés, vam dormir de jove la palla i de vell ara dormir un bon matalà.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguin sincers.

0: Nits d'amor.
1: Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.
2: WhatsApp de Radio Vila Sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
3: Te he ido aquí porque me dijiste que necesitabas que te demostrara que te quiero. Pues te quiero.
4: Lloré de emoción al conocer esta historia.
5: En el 107 de la FM.

Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt